0: Era la sinfonia número 2 en re major opus 73 de Johannes Brahms i la sentíem interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

Del compositor txec Josef Cuk podrem sentir el quartet de corda en si bemoll major opus 11, interpretat pels membres del quartet Cuk.

0: És el quartet de corda en si bemoll major, opus 11, que Josef Suk va compondre l'any 1896. N'hem sentit una interpretació dels membres del quartet Suk.
1: Catalunya Música.

Amb música del compositor rus César Cui, us acompanyarem tot seguit aquí a la nostra sintonia, amb la balada Opus 42 de l'autor, titulada Els dos juglars i escrita a partir d'un text de Jean Rechepin. Tatiana Sharova és la soprano que la interpreta, amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de l'Estat de Rússia, dirigida per Valeri Polyansky.

0: Era la balada opus 42 de César Cui, Els dos joglars, una balada que interpretaven la soprano Tatiana Sharova i l'Orquestra Simfònica de l'Estat de Rússia, dirigits per Valeri Polianski.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Continuem la nostra programació ara sentint els 6 sonets per a violí i piano d'Eduard Toldrà, interpretats per Ezequiel Larrea, violí, i Dana Protopopescu, piano.

Hem sentit els sis sonets per a violí i piano d'Eduard Toldrà, la versió d'Ezequiel Larrea, violí, i d'Anna Protopopescu, piano.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Ara sentirem la sinfonia número 4, l'inextingible, opus 29, del compositor danès Carl Nielsen. La sentim avui interpretada per Simon Rattle, que dirigeix en aquest enregistrament l'Orquestra Simfònica de la ciutat de Birmingham.

Acabem de sentir la sinfonia número 4 de Carl Nielsen, coneguda com L'Inextingible, el seu opus 29, i us l'oferíem interpretada per l'Orquestra Simfònica de la ciutat de Birmingham, dirigida per Simon Rattle.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: De Frédéric Chopin podrem sentir tot seguit la sonata per a piano número 3 en si menor, opus 58, en la versió d'Alberto Reyes.

És la sonata per a piano número 3 en si menor, opus 58, de Frédéric Chopin. N'hem sentit la versió del pianista Alberto Reyes.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música sentirem tot seguit la Simfonia número 7 en la major, opus 92, de Ludwig van Beethoven. L'orquestra revolucionària i romàntica, dirigida per John Eliot Gardiner, és la intèrpret d'aquest enregistrament fet el 1991.

0: Aquesta era la setena sinfonia, sinfonia en la major, opus 92, de Ludwig van Beethoven. Sentíem la gravació que en va fer John Elliott Gardiner al capdavant de l'Orquestra Revolucionària i Romàntica.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuem la nostra programació ara per sentir la burlesca per a piano i orquestra en re menor que Richard Strauss va compondre l'any 1885. Ens acompanyen Jean-Yves Thibaudet, piano, i els membres de l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig sota la direcció de Herbert Blomstedt.

Una obra de joventut de Richard Strauss és la burlesca per a piano i orquestra en re menor de l'any 1885. La sentíem interpretada per Jean-Yves Thibaudet, piano, i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig sota la direcció de Herbert Blomstedt.

0: Catalunya Música.
1: Sou a la sintonia de Catalunya Música, que continua la seva programació avui amb l'audició de la primera de les suites del ballet Romeu i Julieta, l'opus 64, de Sergei Prokofiev. L'enregistrament que sentirem d'aquesta suite el protagonitza l'orquestra de la Suïssa francòfona, dirigida per Armin Jordan.

0: Sentíem la primera de les suites del ballet Romeu i Julieta, música de Sergei Prokofiev, que interpretava l'orquestra de la Suïssa francòfona dirigida per Armin Jordan.
1: Nocturn. D'Antonio Vivaldi podrem sentir ara el salm Nisi Dominus per a contralt, corda i continu, Riom 608, en la versió de Philippe Yarouski, contratenor, i l'ensemble Mateus, sota la direcció de Jean-Christophe Spinozzi.

0: Fins aquí el Salm Nisi Dominus per a contralt, corda i continu, Riom 608, que Antonio Vivaldi va compondre l'any 1703. En sentíem la versió de Filip Jaruski, contratenor, al costat de l'ensemble Mateus i sota la direcció de Jean-Christophe Spinozzi.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Sentirem tot seguit a la sintonia de Catalunya Música una obra de Wolfgang Amadeus Mozart, la seva sonata per a piano en do major, Kegel 330, que interpreta en aquesta gravació de l'any 2000 el pianista Daniel Barenboim.

Aquesta era la sonata per a piano en do major Kehl 330 de Wolfgang Amadeus Mozart i la sentíem interpretada pel pianista Daniel Barenboim.

0: Catalunya Música. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Comencem la nostra emissió en directe d'aquest divendres 5 de juny, just ara que passa mig minut de 6:45 del matí. Com sempre, des d'ara i fins al punt de les 8, el primer temps, l'espai més matiner de la nostra emissora de Catalunya Música, el paradís radiofònic on respirareu millor que enlloc més. Aquí la música marca el nostre ritme matinal. I avui tenim una d'aquelles dates assenyalades d'aquest 2026 pel que fa als aniversaris. Tal dia com avui fa 200 anys exactes, moria a Londres Carl Maria von Weber, el gran compositor romàntic, sense cap mena de dubte l'home que va empènyer l'òpera romàntica. Malgrat que Beethoven havia escrit el Fidelio una mica abans, el cert és que el Carl Maria von Weber va ser l'encarregat d'introduir tota una sèrie d'elements, com elements de natura per un costat, però també sobrenaturals. També l'exotisme va anar introduint-lo de manera, diguem-ne, progressiva en algunes de les seves obres. Li va donar un caràcter expressiu a l'orquestra, va ser un dels impulsors del que seria el llenguatge genuïnament romàntic i va servir d'inspiració a grans compositors de les generacions posteriors, molt particularment a un dels seus grans fans, que va ser Richard Wagner, que fins i tot va contribuir a la causa de recuperar les seves despulles. Acabem de dir que Weber moria tal dia com avui, fa 200 anys, a la ciutat de Londres, i vet aquí que les despulles després es van reintegrar altre cop a Alemanya. Doncs bé, començarem pel final. Avui començarem per el motiu que va portar a Carl Maria von Weber a Anglaterra. Acabem de dir que va ser la gran figura del romanticisme alemany. Avui, malauradament, potser una mica oblidat. Fixeu-vos que aquest bicentenari de la mort de Weber no ha tingut gaire o gairebé cap transcendència, com a mínim, al nostre país. Segurament l'any que ve, que serà el bicentenari de la mort de Beethoven, el mes de març, que són dos compositors que van conviure i que d'alguna manera van marcar aquest romanticisme alemany, veurem com l'any que ve tindrà un altre color infinitament més intens en quant a les seves músiques. Bé, doncs, Weber es va traslladar cap a Londres contra la recomanació que li havia fet el seu metge. Weber en aquests moments ja estava delicat de salut i el metge li va desaconsellar que fes aquest viatge. El motiu és que se li havia encarregat l'òpera Oberon, inspirada, com bé sabeu, en el personatge del somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare. Doncs bé, aleshores va decidir contradir la recomanació del seu metge, anar-se'n a Londres per poder assistir a l'estrena d'Oberon el 12 d'abril de 1826 i finalment no, la seva salut no va resistir i amb prou feines, encara no feia ni 2 mesos que s'havia estrenat Oberon, el 5 de juny moria. Aquí tenim, doncs, l'obertura que avui ens permet encetar musicalment el primer temps, l'obertura de la seva última òpera, Oberon.

0: Aquest és gairebé com qui diu el testimoni de l'adéu de Carl Maria von Weber, l'obertura de la seva última òpera, Oberon, grandíssima obertura que hem sentit interpretada per la Deutschen Oper de Berlín, dirigits per Peter Schneider. No podíem començar el dia del bicentenari de la mort de Carl Maria von Weber d'altra manera que no fos amb la seva música. Per tant, ara ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: Ja hem engegat motors avui al primer temps i ho fem, recordem-ho, amb aquest gran aniversari del 2026, bicentenari avui 5 de juny de la mort de Carl Maria von Weber. Recordem, per si us heu afegit a la sintonia de Catalunya Música una mica més tard, von Weber moria el 5 de juny de 1826 a Londres. Vet aquí que von Weber, així resseguint una mica els seus orígens, neix en una família amb vincles musicals. Va néixer en una població, Eutin, que està situada a prop de Lübeck, això està al nord d'Hamburg, a la regió de Schleswig-Holstein. I vet aquí que la família no es va quedar a viure en aquells indrets nòrdics, sinó que va començar a bellugar-se. I, de fet, una part de la formació que el Maria von Weber la va rebre a Salzburg, efectivament, de la mà del germà de Franz Josef Haydn, de Michael Haydn. Va ser allà on també va conèixer aquest món vinculat a la família dels Mozart, particularment el pare, el Leopold, i a partir d'aquí doncs, va engegar la seva carrera com a compositor. Ben aviat el món escènic el va atraure, i així, d'aquesta manera, va ser com va començar a escriure tant òperes com singspiels. És a dir, la majoria de les obres escèniques cantades que va escriure eren en alemany, per tant, no se les considera òperes en el sentit estricte, tot i que sovint les anomenem així. Són singspiels com, per exemple, el rapte en el Serrall o la flauta màgica de Mozart, pàgines on les àries, tot en alemany, es barregen amb alguns textos parlats. Diguéssim, barregem l'estil líric amb l'estil dramàtic. Entre 1802 i 1803...

Aquesta era literalment l'obertura de la tercera pàgina operística de Carl Maria von Weber, Peter Schmoll. Acabem de sentir la seva obertura interpretada per l'Orquestra Simfònica de Bamberg, dirigits per Theodor Gulschbauer. En aquests moments, quan va estrenar Peter Schmoll, després d'haver visitat Viena, Praga, fins i tot Sant Petersburg, la família Weber havien tornat a Salzburg, on havia reprès el contacte amb Michael Haydn, i va ser just a l'esguard de Haydn que va escriure aquesta pàgina escènica. Ben aviat el compositor va continuar la seva vida professional itinerant, puntualment a l'òpera de Breslau, actualment a Polònia, Brzeszów, i després treballant al servei del duc de Württemberg, que residia a Silèsia. El 1807 va viatjar cap a Stuttgart, on hi va estar treballant durant 3 anys, i va ser justament a Stuttgart on va estrenar la música incidental per una obra de teatre de Friedrich Schiller. És l'obra de teatre Turandot. De fet, l'autor original d'aquesta pàgina teatral era un italià que es deia Carlo Gozzi, que havia viscut entre 1720 i 1808. Friedrich Schiller va agafar la idea de l'obra de Gozzi, la història d'una princesa xinesa que no es volia casar, per tant, no estava en disposició de dotar a la dinastia dels xinesos d'un successor, i és per això que se l'obliga a casar. Vet aquí que aquesta història la va agafar Friedrich Schiller i la va reescriure reimaginant-la, però en aquesta ocasió en alemany. I, de fet, Carl Maria von Weber agafa, diguem-ne, la base de Schiller, ja que és l'obra que es representava i en la qual ell hi va afegir música. Per inspirar-se, per intentar buscar música d'inspiració xinesa, Carl Maria von Weber va anar a buscar el diccionari musical de Jean-Jacques Rousseau, el cèlebre enciclopedista francès. Precisament en el seu diari musical, Rousseau incluïa alguna melodia xinesca, i és aquesta la melodia que utilitza com a leitmotiv que va sortint en els diferents fragments d'aquesta música incidental. Com a curiositat, comentar-vos que precisament quan Hindemith va escriure les Metamorfosis sobre temes de Weber, un dels temes que fa servir és aquest tema que Weber havia tirat, havia, diguem-ne, adquirit o aconseguit en el diccionari de música de Rousseau. L'obra de teatre amb la música de Carl Maria von Weber, recordem, música incidental, no pas òpera, es va estrenar el 20 de setembre de 1809 a la ciutat de Stuttgart, i aquella representació va començar amb l'obertura.

aquest tema que destacava, que probablement també l'acabaríem taral·lejant si l'haguéssim repetit gaires vegades més, és el que va treure precisament del Diccionari de Música de Rousseau. Hem sentit l'obertura que Carl Maria von Weber va escriure per iniciar el que era la representació teatral de l'obra Turandot de Friedrich von Schiller, inspirada en l'original en italià de Carlo Gozzi. Evidentment no ho hem dit, però està clar que és el mateix argument que va fer servir Giacomo Puccini per la seva darrera òpera, que va deixar inacabada, òpera homònima, Turandot. Puccini moria el 24 i Turandot s'estrenava el 1926. Fa unes quantes setmanes que en vam celebrar el centenari de l'estrena. Bé, doncs, l'Orquestra Filharmonia, dirigida per Neeme Järvinen, qui ens interpretava aquesta pàgina, aquesta obertura de Turandot, de Carl Maria von Weber. El 1810 va ser un any important a la vida de Carl Maria von Weber. Va començar a visitar diferents ciutats alemanyes. Va ser un home itinerant en general. La seva vida sempre ve caracteritzada per aquests canvis d'ubicació, i vet aquí que a partir de 1810 comencen aquests viatges per Alemanya, i el 1811 va ser quan va conèixer a un clarinetista que va ser transcendental a la seva vida. De la mateixa manera que Mozart va conèixer Stadler, doncs Carl Maria von Weber va conèixer a Heinrich Bergmann. Va ser per ell que li va escriure el concertino per clarinet i els dos concerts, pàgines que avui formen part del repertori de tots els clarinetistes del món. Nosaltres no podíem fer aquest petit repàs d'homenatge al dia del bicentenari de la mort de Weber sense sentir un tast d'algun d'aquests concerts que Weber va escriure per Bergmann. I aquí teniu un tast del primer concert.

Música per al clarinetista amic de Carl Maria von Weber, Heinrich Berman. Ja veieu quina meravella. Són coincidències. Stadler va ser el clarinetista de Mozart, Berman el clarinetista de Weber i Richard Mühlfeld el clarinetista de Johannes Brahms, anys més tard, està clar. Era el concert, el rondó del concert per clarinet número 1 en fa menor opus 73. El tercer moviment que ens interpretava Gervase Depailler, clarinet, i la nova orquestra Filharmonia, dirigida per Rafael Frühbeck de Burgos. Avui homenatjant Carl Maria von Weber, que el mateix any que escrivia per Berman aquest concert per clarinet, resulta que també aquell any va escriure una pàgina en forma de Singspiel retornant al món de l'exotisme. Aquell 1811 va ser quan va escriure aquest Singspiel còmic en un acte Abu Hassan. En sentim l'obertura.

Ja veieu l'electricitat i el dinamisme que marca moltes d'aquestes pàgines escrites per Carl Maria von Weber, obres de gran vitalitat que transmeten aquella alegria, un esperit que també trobem en compositors com Felix Mendelssohn o fins i tot Wolfgang Amadeus Mozart. Hem sentit l'obertura del Singspiel Abu Hassan. La versió era de l'Orquestra Simfònica de Bamberg, dirigida per Theodor Gulsbauer. Una de les aportacions que va fer Carl Maria von Weber a la història de la música és la composició d'una partitura per piano anomenada Invitació a la dansa. La va escriure el 1819, a les portes de començar a treballar amb la que va ser la seva gran òpera, Der Freischütz, el caçador furtiu. La Invitació a la dansa del 1819, insistim, original per piano, és una pàgina que esdevé un homenatge a una dansa que acabava de néixer amb prou feines, feia un parell de dècades i una mica més. Era aquesta dansa que havia començat a enfebrir tota Europa, sobretot a partir del final de les guerres napoleòniques, i que va fer doncs, que molts compositors se sentissin molt atrets per aquesta dansa anomenada vals. És, però, en aquest moment, el 1819, una denominació que encara no s'ha estandarditzat. Alguns compositors encara l'anomenen d'altres maneres. Encara es fa servir la denominació Ländler o fins i tot dansa alemanya. Potser per això Weber la va titular Invitació a la dansa, o potser perquè en la partitura hi trobem una certa dosi programàtica. La partitura no comença directament amb el vals, sinó que Weber, excepcionalment, hi posa una introducció. Qui li havia de dir a Carl Maria von Weber que ben aviat els valsos que es ballaven a les sales de concerts també comptarien amb petites introduccions? Bé, doncs, la introducció és el noi que va buscar la noia, la convida a sortir a ballar, l'acompanyen o van plegats fins a la pista de ball i aleshores comença el ball. Quan acaba el vals, el noi agafa la noia, l'acompanya fins a la seva cadira i li dona les gràcies per haver compartit aquell moment màgic. Aquesta, a grans trets, és la descripció que ens proposa Carl Maria von Weber en aquesta obra, insistim, original per piano. L'any 1841 se li va demanar a Héctor Berlioz, de cara a una producció de l'òpera Der Freischütz a l'Òpera de París, si podia orquestrar la Invitació al vals, de cara a l'intermedi, i vet aquí que aleshores Berlioz va fer l'orquestració i avui és la versió que gairebé sempre reproduïm i, de fet, és la que sentirem tot seguit.

Nosaltres també hem caigut a la trampa d'aquest final de vals, però que no és el final de l'obra. I és que, un cop acabat el vals, el ballarí acompanya a la noia a la seva butaca i li dona les gràcies per haver compartit aquell moment màgic de ballar un vals. Aquesta és la descripció d'aquest gran vals que va escriure Carl Maria von Weber el 1819, insistim, original per piano, i que l'any 1841 va orquestrar Héctor Berlioz. Hem sentit la versió orquestral interpretada per l'Orquestra Nacional de Rússia, dirigida per Mikhail Plietniev. Avui, homenatjant a Carl Maria von Weber, aquell 1821, just després d'haver escrit la invitació a la dansa, va ser quan Carl Maria von Weber, el 18 de juny, estrenava a la Schauspielhaus de Berlín la que avui es considera com la primera gran òpera romàntica amb tots els ets i uts. Una mica com si diguéssim l'equivalent al Faust de Goethe, però portat al món de l'òpera. És El caçador furtiu, on també el protagonista, igual que Faust, fa un pacte amb el dimoni per aconseguir en un concurs de trets de cacera unes bales que el faran guanyar. Una història amb elements reals, elements imaginaris, amb natura, amb el que seria referències a la música popular, tots els ingredients que configuren aquest romanticisme genuí. D'aquesta òpera, tot seguit, us en proposem un tast.

Amb l'òpera Der Freischütz, el caçador furtiu, Karl Maria von Weber va reblar el clau del romanticisme operístic. Va ser la que va detonar definitivament la consolidació de les òperes romàntiques i aquí en teníem una bona mostra, aquesta deliciosa ària de l'acte segon, l'ària que cantava en aquesta gravació Kyrie Canova al costat de l'Orquestra Filharmonia dirigida per Julius Rudel. Bé, Karl Maria von Weber va continuar component altres obres escèniques, potser no amb tanta repercussió, com per exemple l'òpera Oiriante, una pàgina teatral inspirada en una obra literària de Wilhelmine von Chesi, que també era l'autora, recordem-ho, de la Rosamunda que va musicar Schubert. Oiriante es va arribar a estrenar, Rosamunda no es va arribar a estrenar, i vet aquí doncs que la cosa, diguem que per Wilhelmine von Chesi no va ser massa exitosa. Però certament l'últim any de la vida, Karl Maria von Weber es trasllada contra la voluntat del seu metge, hem començat avui explicant-ho, el primer temps es trasllada cap a Londres i serà allà on estrenarà la seva última òpera, el 12 d'abril de 1826, Oberon, inspirada en el personatge creat per William Shakespeare. L'òpera, el títol sencer és Oberó o el jurament del rei Elf. Ell hi va estar treballant entre 1825 i 1826. El llibret era de James Planchet, basat en el poeta alemany Christoph Martin Wieland, és a dir, que Wieland havia estirat el personatge shakespearià per crear la base d'aquesta història, de la qual tot seguit ens sentirem una de les àries, von Jugend.

0: Von Jugend auf in dem Kampfgefild és el títol d'aquesta ària, una ària heroica, difícil pel tenor, que era Plácido Domingo al costat de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera, dirigida per Rafael Kubelik. Aquesta ària extreta de l'última òpera de Carl Maria von Weber, i segur que més d'un us ha pogut fer pensar en les òperes juvenils de Richard Wagner que arribarien ben aviat. Aquesta òpera s'estrenava el 1826 i les primeres òperes de Wagner arribarien cap a la dècada de 1830. Girava de dècada pràcticament. L'estil és com una continuació de Carl Maria von Weber, per qui Wagner va sentir una gran admiració. I avui també hem volgut mostrar la nostra admiració per aquest compositor romàntic, aprofitant aquesta excusa de la commemoració del bicentenari de la seva mort. Carl Maria von Weber moria tal dia com avui, 5 de juny de 1826. Avui ha fet 200 anys.
1: El primer temps.
0: I ja per tancar el primer temps d'avui, i tenint en compte que estem davant d'un bicentenari important, hem volgut recuperar un dels discos que la firma discogràfica Erato ha remasteritzat. És la gravació que el pianista Cristian Ivaldi, el violoncel·lista Paul Bufill i al costat del flautista Michel Debost van fer de la música per flauta del compositor de Carl Maria von Weber. Una d'aquestes obres és les sonates que formen part del recull que Weber va publicar com a sonates progressives, tot fent referència a la dificultat ascendent de cadascuna d'aquestes sonates. Sonates escrites per violí, però que el compositor donava opció perquè es poguessin interpretar amb flauta travessera. Aquí teniu, per exemple, aquesta sonata opus 10 número 3 de les sonates progressives, aquesta en re menor, de Carl Maria von Weber.

Aquí teníem un tast d'aquestes sonates progressives, opus 10, 6 sonates per violí o flauta travessera, compostes el 1810, publicades el 1811, per tant, obres juvenils del compositor, i que ha reeditat en una versió remasteritzada a la discogràfica Erato. Michel Debost, flauta travessera, amb el pianista Cristian Ivaldi, n'eren els intèrprets. Això també ens permet, en aquesta petita mirada humana avui a Carl Maria von Weber, abordar el que és la dimensió cambrística del seu catàleg, molt menys habitual, molt menys interpretada. Entre les obres cambrístiques, un únic trio, el trio per flauta, violoncel i piano en sol menor, opus 63, és una mica posterior a les esmentades sonates progressives. Weber hi va estar treballant entre 1818 i 1819 i vet aquí que el va estrenar a casa d'un altre compositor, del compositor i director d'orquestra Louis Spohr, el novembre de 1819. En el seu diari personal, Weber va anotar, diu, va anar molt bé i va quedar tal com jo volia. Per tant, si ell va quedar content, nosaltres també hi quedarem amb aquesta obra que avui ens permetrà arribar al final del primer temps. Sentirem l'allegro inicial d'aquest trio per flauta, violoncel i piano en sol menor, opus 63, de Carl Maria von Weber.

0: Michel Debost, flauta travessera, Cristian Ibaldi piano i Paul Bofill violoncel ens interpreten aquest primer moviment de l'únic trio que trobem al catàleg de Carl Maria von Weber, aquest trio en sol menor per flauta, violoncel i piano, és el trio Opus 63, amb el que avui acabem el nostre primer temps. El cap de setmana hi tornem a 7:45 i dilluns ens hi torneu a trobar a 6:45. Us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

Diria que tothom, qui més qui menys, s'ha despertat un matí amb la sensació que en somnis ha rebut una visita no desitjada, que algun personatge incòmode ens ha portat al límit. En el llenguatge oníric es diu que aquestes incursions són la manera que té el nostre inconscient de fer-nos evident alguna part de nosaltres mateixos a què hem tancat la porta, que no fem el cas suficient a la nostra vida de vigília, diríem. Però més enllà d'això, la qüestió és que no cal haver vist un intrus mentre dormíem per fer-nos la pregunta si realment estem donant espai a tot el que som amb tota la seva amplitud. La nostra vessant creativa, la nostra capacitat d'estimar, la nostra empenta i capacitat d'acció. I si avui ens donem l'oportunitat d'explorar-ho? Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Ja som divendres, avui és 5 de juny de 2026 i encetem una nova secció i edició de Tots els matins del món. Gràcies per la vostra companyia un dia més aquí a Catalunya Música. Tots els membres de l'equip, en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat, l'Esther Pinar. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Què tal, com comencem?
2: Doncs amb música començarem, com sempre,
1: això.
2: I l'acabarem també amb música. En aquesta primera hora ja sabeu que farem una nova incursió, l'última immersió en l'àlbum de la setmana.
1: És la part aquella de melanconia dels divendres en què ens hem d'acomiadar del disc que ens ha acompanyat cada dia i que sembla que ja coneguéssim de tota la vida.
2: Però doncs sí.
1: El guardem al nostre arxiu després d'això.
2: Un àlbum que ens ha permès fer un viatge sonor fins al segle d'or espanyol. És l'últim enregistrament de la formació vocal britànica de Sixteen, dirigida pel seu fundador, Harry Christophers, un disc titulat Lead Kindly Light, títol també de l'obra que van encarregar a Querenza Briggs, que juntament amb l'obra que sentirem avui, de James Macmillan, són les dues úniques obres contemporànies que interpreten. Perquè la resta, les 10 restants, són de Cristóbal de Morales i Sebastián de Vivanco, dos compositors essencials del Renaixement espanyol. És un disc editat al propi segell de l'orquestra, que és del conjunt, volem dir, vocal, que és coro, i arribarem a les 9 amb l'Anna Ponces. A la segona hora conversarem amb el filòleg i escriptor Xavier Mas Cravioto, que amb només 30 anys ha publicat poesia, novel·la i narrativa breu. Ha estat professor de català a Anglaterra, ha guanyat diversos premis literaris i és un dels impulsors de la plataforma lingüística Com ho diria? A més, aquest any està nominat al 27è Premi Llibreter en la categoria de literatura catalana pel llibre de relats Animals inexpressius que ha publicat l'altre editorial. I tancarem el programa a les 11 amb Sobre la marxa, títol molt escaient, Maria, de la secció del pianista, compositor i improvisador Carles Marigó, perquè mai sabem què hi passarà.
1: Això serà una mica passats 11:15 per tenir una bona estona, per esplaiar-nos i donar espai a la creativitat. Doncs gràcies, Esther, i ens posem en marxa, doncs, com sempre, amb la peça de les 8. I és ben curiós, perquè aquest matí, en escriure l'editorial, jo no recordava quina obra havia triat per obrir el camí, i resulta que el món dels somnis es torna a fer present. Meravelles sincròniques, doncs. Perquè ja tenim a punt una versió per violí i piano d'una cançó de Gabriel Fauré, apresa en ref després d'un somni en què el poeta es lamenta en despertar d'haver perdut l'amor que havia trobat amb els ulls tancats. En aquest cas no era un intrus indesitjat. La sentim, doncs, amb Kerson León i Jonathan Fornell des d'un disc que tot just la setmana passada van publicar al segell Alfa i que es titula precisament Fauré.

Una energia desperta i expectant la que ens regalava aquest poema per orquestra de Frank Bridge, marcat amb la indicació Allegro con Brio. L'hem recuperat per tal de contagiar-nos, doncs, d'aquesta empenta en la versió que allà pel 2004 va publicar la Simfònica de Nova Zelanda, dirigida per James Judd. Uns anys més tard, en concret el gener del 22, va veure la llum el disc que sentirem a continuació, un àlbum dedicat a la integral per duet de pianos de la compositora Amy Beach, a càrrec del Genova i Dimitrov Piano Duo. Peces que generen un espai curiós, ampli, delicat, estones, d'altres més dens i profund. Ens quedarem, però, amb una mostra del primer d'aquests caràcters, el més suau i evocador, gràcies al preludi de la suite per dos pianos creada sobre antigues melodies irlandeses. Amy Beach, a tots els matins del món.

Després de la calma d'Amy Beach, ens hem reactivat amb una obra que és una petita joia disfressada d'obra menor, podríem dir. Es tracta de la Simfonia Simple de Benjamin Britten, que sota aquesta aparença lleugera és capaç de transmetre i de fer-nos connectar amb un esperit honest que se'ns presenta ple d'iniciativa. Ens sentíem al final, Frolicsome Finale, amb la Camerata Nòrdica i Terje Tonnesen a la direcció. I ara espai per una de les sonates de Domenico Scarlatti, d'aquelles que contenen cafeïna, com diem per aquí, però en aquest cas en una versió per guitarra. Leo Brouwer n'interpreta la número de catàleg 178.

Béla Bartók va escriure una rapsòdia per violí i orquestra a l'entorn de 1928 i avui, gairebé 100 anys més tard, l'hem recuperada, tot i que en una versió alternativa, per violoncel i orquestra. Aquest n'era el primer moviment, la Su, i sonava, com sol passar amb Bartók, doncs ple d'influències de la música tradicional hongaresa. I ja a nivell personal reconec que aquesta adaptació per violoncel m'agrada força. El sentíem doncs en la versió d'Arton Horas i la Simfònica de la Ràdio Finlandesa dirigits per Jukka-Pekka Saraste. I abans d'entrar al disc de la setmana, doncs encara una peça més. Un moviment d'un quartet de corda de Max Reger, el cinquè, al seu opus 121. De nou, agitació i descoberta amb el quartet de corda de Berna i aquest vivace. Thank you.

El quartet de corda de Berna interpretava el segon moviment, Vivace, del cinquè quartet de Max Reger. Música que ens fa arribar a les 8:34 minuts del matí. Avui és divendres, acabem la setmana i, per tant, quan arriba aquesta hora ja us podeu imaginar que tornem als protagonistes del disc que ens ha acompanyat des de dilluns.

0: Doncs són les veus de la formació britànica de Sixteen. Ells són els protagonistes d'aquest disc, juntament amb el seu director i fundador, Harry Christophers.
1: Que, per cert, Maria, recentment va rebre el premi a la personalitat de l'any d'aquest 2026, que atorga la BBC Music Magazine, aquesta revista britànica mensual que se centra principalment en la música clàssica. Harry Christophers, que continua aconseguint molts èxits amb The Sixteen i que després del seu 45è aniversari, l'any passat va crear un nou programa de formació per a joves d'entre 14 i 18 anys. The Sixteen, que està considerat un dels millors grups corals del món, amb una precisió tècnica absoluta, però sempre al servei de l'expressivitat.
0: És veritat, Esther, que sempre que agafis un disc on hi hagi The Sixteen, allò sonarà bé. Això és garantia ja, com diem, de qualitat, eh? I si encara, de fet, no els heu sentit, difícil perquè estan sonant de fons, no us perdeu aquest últim disc que han enregistrat i que ha editat el propi segell d'aquesta formació, el segell Coro. El disc es titula Lead Kindly Light, títol d'una de les dues obres contemporànies que interpreten i que s'inclouen a l'àlbum, que és la de la britànica Querence Briggs, perquè les altres 10 peces són de dos compositors essencials del Renaixement espanyol, Cristóbal de Morales i Sebastián de Vivanco.
1: 12 peces, per tant, en total, que sonen molt bé, com heu pogut comprovar aquests dies si ens heu anat seguint i si no, com podeu comprovar d'aquí una estona. I no és estranya, ja que el disc es va gravar a l'All Hallows, l'església de Tots Sants del districte londinenc de Gospel Oak, una església amb una gran acústica que permet que el so s'expandeixi però sense que es torni difús. Per tant, podrem apreciar tota la riquesa de les veus dels The Sixteen amb una afinació impecable, una dicció cristal·lina i una sonoritat càlida i profunda.
0: I, Esther, malgrat el meu amor etern a la polifonia renaixentista, ahir ja ens vas anunciar que avui sentiríem l'altra obra contemporània del disc.
1: Doncs sí, bona memòria. Així és, es tracta de la peça que tanca aquest àlbum i que es titula Nothing in Vain, per a doble cor, que James Macmillan va compondre el 2021 utilitzant un text de John Henry Newman, el mateix autor del text de l'obra de Querence Briggs, que dona títol a aquest disc. Una peça encarregada per la Fundació Genesis, en aquest cas, però, el text està adaptat per al difunt degà de Canterbury, Robert Willis, que va morir el 2024. Ara bé, aquesta peça es va enregistrar el 2022 a l'església del Temple Church, amb una acústica lleugerament més seca.

0: Doncs aquí la teníem, la segona obra contemporània, la que tanca aquest disc, de les dues que s'inclouen, aquest Lead Kindly Light. Concretament era Nothing in Vain, de James Macmillan, amb The Sixteen. Sí.
1: Recordem que aquest disc forma part d'aquesta pelegrinació coral d'aquesta formació, que és una iniciativa anual que els porta a actuar en catedrals i esglésies de tot el Regne Unit i que no només és una gira, sinó també una manera de reconnectar aquesta música amb els espais per als quals es va compondre. I potser aquesta és la clau de tot aquest projecte, una música que no busca impressionar de manera superficial, sinó que busca crear un espai de contemplació. Per tant, podríem dir que d'alguna manera ens obliga també a escoltar, fer una escolta més atenta.
0: I el gran avantatge de que això s'hagi transformat en un disc és que qualsevol de nosaltres en el moment i espai que vulguem podem fer aquest viatge a través de l'espai, aquests llocs d'escolta diferents. Recordem el títol, Lead Kindly Light. És un disc entre la llum interior de Sebastián de Vivanco, la força dramàtica de Cristóbal de Morales i la sensibilitat contemporània, com hem vist, de Kerenza Briggs, primer enregistrament mundial, i també, com hem comprovat avui mateix, de James Macmillan. Un àlbum que ha editat el segell Coro i al qual avui, com és divendres, li diem adéu. I, Esther, no sé si ja ens pots avançar el que farem dilluns.
1: No.
0: No, eh? És que sempre em fa el mateix aquesta dona. Però vaja, t'ho perdono perquè després ens porta seleccions que estan molt i molt bé. Per tant, ara sí, és moment de dir bon dia a l'Anna Pontes. Què tal?
2: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvinguda de nou a tots els matins del món. Obrim aquest espai entramats per descobrir avui moltes interioritats, em penso, del món del teatre.
2: Doncs sí, però abans de començar m'agradaria que escoltéssim això.

0: que jo quan sento aquesta música m'imagino gent corrent pels passadissos d'un teatre.
1: Corre, corre, corre, corre!
0: Que era una manera molt xula de començar a parlar de tot això.
2: I tant, això és que han dit Leonard Bernstein, per tant, ja hi som, ja hi som.
1: I quina és la primera cosa que sorprèn quan entres a la part amagada d'un teatre?
0: Doncs jo crec que el que sorprèn és... Primer, un teatre és un escenari molt gran, un espai, són espais molt grans en què tothom es veu les cares i de cop entres a la part de darrere d'un teatre i tots són passadissos. I està molt més complicat.

0: compartimentat l'espai del que veiem per davant. Mm-hmm. És a dir, cada cop et trobes al mig d'un laberint. Crec que el que més sorprèn, i quan arribes a un teatre nou a treballar, és que al principi no t'orientes, és un laberint. Perquè, a més, clar, els passadissos del teatre han d'esquivar la forma de la sala i la forma de l'escenari. Per tant, en general, has de fer molta volta per arribar on sigui.
1: Clar, completament contraintuïtiu,
0: Exactament. És a dir, en general, tot està lluny perquè el camí recte sempre travessaria o la sala o l'escenari. Uh-huh. Per tant, quan arribes a un teatre de nou, has de saber com anar als llocs, perquè, si no, quan rebis l'avís de que has d'anar a escena, no hi arribes.
2: Jo em vaig perdre una vegada al Liceu. Només et diré això.
0: Sí, és així, és així. Fins que no t'ubiques, jo crec que les càmeres de seguretat dels teatres deuen tenir imatges
1: no
0: de gent...
1: No són fantasmes, són gent que s'ha perdut.
0: Gent perduda.
1: I, escolta, és cert que el que no es veu quan ets públic, diguéssim, és més gran, ocupa més espai que el que sí que es veu?
0: I tant, absolutament. Tot i que els teatres, i especialment els teatres on es fa òpera o grans espectacles, tenen escenaris molt grans i sales molt grans, tot el que hi ha al darrere sempre és molt més gran. És a dir, tot l'espai on totes aquestes escenografies, per exemple, estan guardades o emmagatzemades, els magatzems de coses, els despatxos, les oficines, tots els espais de camerinos, tot això és molt més gran que la part per on passa el públic.
2: Sí. Clar, i què hi ha exactament sota l'escenari?
0: Doncs depèn del tipus de teatres, és a dir, en els teatres... O sigui, en general sempre hi ha alguna cosa. Mm-hmm. En els teatres moderns aquesta cosa pot pujar i baixar. És a dir, en general, els escenaris, el terra de l'escenari no és un escenari fix, sinó que té la possibilitat de baixar cap a baix i, per tant, això crea com un sot des d'on pots pujar escenografies que ja estiguin muntades, fragments d'escenografies, en el cas de l'auditori, per exemple, doncs hi ha...
1: La plataforma del piano.
0: La plataforma del piano, exacte. Pensava, sí. És a dir, hi ha una manera, algun tipus de sensació, el dels pastorets, que diu...
2: Exacte.
0: Doncs el del dimoni dels pastorets, exacte. Doncs sempre hi ha algun tipus d'ascensor a partir del qual fer pujar els elements que necessites a l'escenari. Moltes vegades això també passa des dels laterals, és a dir, hi ha teatres que tenen com una espècie de safata, per entendre'ns, que et permet moure tota una escenografia cap a un dels laterals i tenir-la ja muntada i després fer-la entrar, fer com una espècie de Tetris amb escenografies ja muntades, i això és el que permet que els teatres vagin alternant el que estan presentant, especialment teatres d'òpera i teatres de repertori, puguin alternar una òpera amb una altra amb un sol dia de diferència, per no haver-ho de muntar tot. Tot i així, els teatres antics també a sota hi tenien coses encara que no tinguessin aquests mecanismes, és a dir, l'espai de sota de l'escenari sempre s'ha utilitzat molt, i en alguns teatres, com és en el cas del Liceu, a sota de tot, hi ha aigua. Perquè, clar, hi passen les Rambles.
2: Clar.
0: Que són un torrent.
1: Uau. Estem descobrint moltes coses i acabes de començar, de fet. Parlaves de les escenografies. Com es canvia un decorat gegant en pocs minuts, aquests canvis escenogràfics tan ràpids, sense que el públic se n'adoni?
0: Doncs, en general, les coses sempre venen de baix o del costat o de dalt. És a dir, o estan penjades, és a dir, els teatres també tenen el doble de la seva alçada per dalt, com a mínim, que això ja hi era, quan hi havia els telers antics, hi havia els decorats pintats a dalt guardats. Llavors, pots tenir coses penjades que fas baixar, pots tenir coses que venen per sistemes mecànics pel costat o de sota, i no us ho creureu, però grans canvis rapidíssims es fan a mà. És a dir, els equips de maquinària dels teatres... Hi ha molta gent allà per fer preparats llestos ja.
1: Vestits de negre, perquè no se'ls vegi.
0: Exacte, crac, i és com els cotxes de les curses que arriben allà i els hi canvien la roda en dos minuts. Doncs això, es fan molts assajos tècnics per poder fer aquests canvis ràpids.
2: Quantes persones treballen entre vestidors durant una funció d'òpera, per exemple?
0: Doncs moltíssimes. És a dir, que sempre calcula que si tens un cor a l'escenari... pots tenir tranquil·lament quasi la mateixa quantitat de gent que hi ha al cor en un teatre d'òpera al darrere. Perquè hem de pensar que hi ha maquinistes, hi ha persones de tretzo, hi ha tècnics de tot tipus, és a dir, hi ha tècnics d'il·luminació, tècnics de so, tècnics de vídeo, si hi ha alguna cosa de vídeo, hi ha personal de sastreria, és a dir, i de caracterització, tots els canvis que hi ha i s'han de fer ràpids, allò que dèiem, si has de canviar de cop el vestuari d'un personatge,
2: sí, sí.
0: També hi ha tota una sèrie de persones que estan allà, hi ha persones de regidoria, hi ha persones d'oficina i de producció, perquè si passa alguna cosa s'ha de respondre, hi ha persones en general de direcció d'escena, hi ha assistents musicals, hi ha tot això sense comptar els que veiem. És a dir, direcció musical, l'orquestra, els cantants, hi ha tot el personal de sala que estan, és a dir, més... un metge, un... és a dir, sí, sí. Hi ha moltíssima gent.
1: Jo el que estava pensant és que, clar, els assajos també són necessaris per conèixer i saber què fa cadascú, perquè si no sí. Hauríeu de portar gairebé clar. Un rètol per dir tu què fas aquí
0: exacte,
1: amb tanta gent, no?
0: Exacte, exacte, sí, sí. És a dir, que clar, com que tothom va vestit de negre, és aquella cosa que estan com d'incògnit, no? Llavors és un moment aquesta... Ara, no sé
1: necessito
0: si
1: atrets
0: o maquinària...
1: Necessito un tècnic de llum, però aquí ets.
0: Sí.

0: Doncs continuem descobrint els intríngulis del teatre.
1: Això que sona que és Bizet, l'Arlésienne, sí, que més un tema, una cançó francesa popular, doncs aquest número de l'Arlésienne es diu Farandul, i és una cosa que també volia explicar aquí, que en el món del teatre, això de ser del món de la faràndula,
2: sí,
1: no? És una paraula que ve de la paraula vagabund, és a dir, ve d'aquesta idea de que la gent del teatre anaven d'una, sí, banda a l'altra, vull dir que parlem d'un edifici de teatre, però això... Han passat molts anys perquè hi hagi aquesta solidesa. Abans era un carro i au.
2: Sí, sí,
1: i llavors...
0: Sí, sí, clar. I el que dèiem, continuem doncs descobrint aquests secrets i ara pensava en aquest vocabulari no específic també que acompanya tot aquest món. Per exemple, com es diuen les bandes als costats de l'escenari?
1: Doncs mira, als costats de l'escenari, això de... Primer, el fet de quina banda, com si fos babor i estribor, que sí, hi ha un vaixell, sí, sí, no? En els teatres sempre passa allò de entra per la dreta, sí, i és la meva dreta de jo que estic a l'escenari com a intèrpret, o la dreta
0: que es veu des de fora, no?
1: Els textos teatrals sempre posa la dreta i l'esquerra són les de l'espectador. És a dir, quan tu llegeixes un text, l'autor dramàtic, si t'ha volgut posar alguna cosa, t'ho posa amb dreta i esquerra de l'espectador. Però, en general, per no embolicar-se, els teatres sempre tenen una nomenclatura pròpia. És a dir, a la Comédie Française, per exemple, les bandes del teatre es deien côté cour et côté jardin, perquè hi havia això a una banda i a l'altra. És a dir, hi havia un pati i un jardí a una banda i a l'altra de l'escenari. Al Liceu, per exemple, es diuen Rambla i Jardí, que just Jardí està al revés del Jardí de la Comédie Française, però bueno, és igual, perquè a una banda hi ha la Rambla, sí, i a una altra banda hi havia hagut un jardí. Ara jo vinc de València, de fer Turandot, i allà es diuen Ciutat i Riu, perquè a una banda del teatre hi ha la ciutat i a l'altra hi ha el riu. Al Teatro Real es diuen Felipe i Carlos.
2: Sí, en funció de com estigui situat,
1: perquè
2: cada
1: una banda
2: teatre
1: ha,
2: ho diu d'una manera.
1: El carrer Felip, l'altre el carrer. Llavors,
0: sí,
1: sempre hi ha una referència externa perquè sàpigues, no en relatiu, sinó en absolut, per quina
2: banda
1: has d'entrar.
0: Això implica també que has de tenir bona orientació i saber on ets, perquè dins del teatre, si m'hi poses a mi, jo ja et dic que no sé on és cada cosa.
1: Jo, a partir d'això, sé on són les rambles sempre que estic a dintre el Liceu, perquè clar, t'ho especifiquen tant que al final ho saps. Clar, mirant
2: l'escenari a l'esquerra.
0: Jo mai no sé ni si miro el mar o muntanya, imagina't dins del teatre.
2: I quan fa, Anna, que els teatres tenen aquesta forma?
1: Doncs mira, això que aquest teatre que coneixem, que estem del que parlem, que és el que en diem el teatre a la italiana, és un teatre que ha anat apareixent a poc. D'una banda, té la frontalitat, no? Els teatres més antics, els grecs i els romans, eren teatres circulars, sí, després hi havia altres estructures circulars, com el teatre elisabetià, i a poc, a partir, anem a dir-ne, del barroc, comencem a treballar amb aquesta frontalitat i a poc va apareixent aquesta U. Els primers teatres així allargats i amb el públic en U que es van fer a París, es van fer aprofitant uns edificis que existien, o sigui, edificis preexistents en què jugava un joc de pilota, que no sé exactament com era, però que ja tenien les pistes. I llavors el que van fer va ser col·locar el públic en U per aprofitar l'espai de la pista, i per això es va crear aquesta U tan estranya que tenim en els teatres, que a vegades provoca que hi hagi molt poca visibilitat, quan sí, en un teatre grec, que era de molts segles abans, ja tenien resolt el tema de la visibilitat.
2: Sí, sí.
1: Llavors, però vaja, que aquest edifici que en diem a la italiana, doncs podem dir que a partir del segle XVIII i XIX, més aviat, ja s'instal·la.
0: I parlant d'altres coses, el fossat de l'orquestra, quina funció té i per què és tan especial?
1: Doncs mira, el fossat de l'orquestra és el que permet que en una òpera l'orquestra estigui amagada, és a dir, que aquesta màgia d'on apareix la música la tinguem, també permet equilibrar és a dir, a mesura que vas augmentant l'orquestra necessites enfonsar-la una mica per poder equilibrar les veus, perquè els cantants d'òpera són superhomes i superdones, però no tant. Llavors, per poder passar l'orquestra necessiten que hi hagi aquest desequilibri, i després també permet la il·lusió, és a dir, permet imaginar que el que passa a l'escenari és real i que la música, diguéssim, no existeix, o sigui que existeix, però
0: no veus
1: com es fabrica, exacte, perquè l'orquestra està enfonsada, és a dir, que té motius acústics, però també té motius parateatrals, per entendre'ns. Llavors, i aquest fossar en els teatres d'avui en dia també puja i baixa, i depèn de l'orquestra que tens, pots posar-lo a una alçada o a una altra. Si tens una orquestra barroca en la que aquest so pot estar, és a dir, el fossar segurament pot estar una mica més amunt perquè no taparà tant els cantants, i si estàs fent Wagner o tens el fossar a baix de tot i una miqueta tapadet per l'escenari, si pot ser que es veu cap aire i queda absolutament tapat per l'escenari,
2: sí, sí,
1: no?
2: Sí.
1: Llavors, o si no els cantants es moren allà dalt.
2: Escolta, i quan fa que el públic es queda totalment a les fosques?
1: Doncs mira, ve d'això, per exemple, de Wagner, no? Wagner va ser dels primers que va decidir que volia deixar el públic a les fosques perquè la gent abans anava a l'òpera a mirar-se entre ells, no a mirar l'escenari. Llavors, apagar la llum era com, a veure, però què estem fent amb el vestit que m'he posat?
2: Ara t'ho anava a dir,
1: llavors,
2: comentant els vestits, no?
1: Exacte.
2: Mira aquella.
1: A poc això va passar, és a dir, el focus d'atenció va passar a ser al públic.
0: Clar, és curiós, però també hem desenvolupat moltes altres formes d'oci a les fosques. Ara pensava, també no sé si vindria d'aquí, les discoteques, tot aquest espai, sempre hi ha molt, molt poca llum. No
1: també
0: sé.
1: Té a veure amb el desenvolupament de la llum elèctrica, eh? Vull dir que, que hi ha moltes coses que ho acompanyen.
0: Clar. I com viuen, tu que ho has vist cada dia, com viuen els cantants o els actors els segons abans de sortir a escena?
1: Doncs és un moment de molta concentració, especialment si és la primera intervenció d'aquest cantant a l'escenari. I tot i que hi hagi tota aquesta gent que dèiem al darrere de l'escenari, és una cosa que es respecta. És a dir, si veus que algú ha d'intervenir a cantar la seva ària més difícil o és la primera intervenció o així, es crea un silenci molt especial allà, perquè aquest moment de concentració que necessita cada persona, i cada persona el viu a la seva manera, és a dir, aquí es queda fins a l'últim microsegon al camerino, fins que ja no li han fet el tercer avís no baixa, i ja aquí està allà des de 5 minuts abans, entrant en contacte amb l'espai, això cadascú viu a la seva manera. Però això genera una fascinació i un respecte dintre de les persones que estem allà al darrere, que és màgic.
2: I parlem dels vestits, ja que dèiem que es van apagar les llums perquè si no la gent es mirava entre ells, els vestits i els elements d'atrezzo que surten en una òpera, a veure, d'on surten?
1: Doncs avui en dia hi ha un dissenyador de vestuari, una dissenyadora de vestuari als espectacles que dissenya aquests vestits, es confeccionen específicament per l'espectacle i van amb la producció, és a dir, quan la producció es mou d'un teatre a l'altre, aquests vestits es mouen. Abans, és a dir, si ens n'anem una mica més enrere, els teatres tenien escenografia i vestuari de repertori que treien. Hem de fer una Traviata, doncs a veure, per Traviata què tenim? I llavors anaven traient. I si ens n'anem encara més enrere, o personatges molt famosos, tenien els seus propis vestuaris, és a dir, les divas dels anys 70 o 80 tenien el seu vestit de Traviata, que els quedava estupendo, i com que les produccions, si fa o no fa, eren més o menys iguals a tot arreu, doncs se n'anaven allà i traien el seu vestit per sortir divines.
0: Quina cosa. Jo estic avui aprenent molt, m'encanta aquesta secció. I a més, quina diries que és la feina més invisible però imprescindible perquè una funció surti bé?
1: Doncs jo crec que la del cap de regidoria o la cap de regidoria. És a dir, són persones que controlen i decideixen tot el que està passant en directe en aquell moment, i si passa qualsevol cosa és l'última, és a dir, el cap que decideix, el capità del barco, i estan allà al seu raconet, moltes vegades tenen com un pupitre de control, ara que ja tot està microfonat i tot, i tenen assistents de regidoria que estan donant les entrades, però són els que han de prendre aquestes decisions.
2: I com s'aconsegueix mantenir el silenci entre vestidors durant l'espectacle? Suposo que tampoc no deu ser...
1: Doncs moltes vegades, gràcies als caps de regidoria.
2: Ah, mira!
1: Que a vegades només t'han de fer una mirada, no han ni de parlar...
2: I mirada matona.
1: I la gent calla de cop.
0: Si hi ha tanta responsabilitat, no m'estranya, eh?

0: Continuem, a més, acompanyades de músiques molt teatrals avui, sí, com sempre, però vaja, Music for the Theatre, concretament, exacte. Aaron Copland. I parlant d'acústica, quins secrets amaga l'acústica d'un gran teatre d'òpera?
1: Doncs en els teatres sempre hi ha, en els escenaris, punts en aquests en què segurament té a veure amb el tema de la forma del teatre i aquest centre de l'escenari que fa com d'altaveu, com si fossin els teatres grecs. Efectivament, en els teatres grecs hi vas a Pidaure i allò que fan que estripen un paper al centre de l'escenari i hi ha 16.000 localitats i estàs a l'última fila i sents com s'estripa el teatre, no? Perquè és aquest punt com del centre de l'altaveu en què està funcionant l'acústica natural del teatre. Els teatres que tenim avui en dia, que no són tan semicirculars o d'una lletra C com els grecs, tenen, tot i així, també punts en què l'acústica és especial. I si el trobes, quan estàs allà al mig de l'escenari i parles, tu mateix et sents gairebé amplificat. Però és cert que als escenaris hi ha punts en què l'acústica és molt més bona i punts en què l'acústica és a dir, en què hi perds, en què parles o cantes allà i se't sent menys. Els cantants que coneixen molt bé els escenaris i que ja han treballat molt en un escenari saben quins són els punts febles de cada escenari. Ja veus que no hi van, que tu no estàs, estàs muntant l'escena i de cop els has marcat un lloc on anar i al cap d'una estona ja estan tres passes més cap allà i al principi penses, no em fa cas. I després trepitges aquell lloc i parles...
0: I dius, ara ho
1: entens. O sents que algun tècnic està parlant des d'allà i dius, ah, mira't els que espavilats, això ja ho saben. Llavors, en general, clar, perquè al final has de cantar pel damunt d'una orquestra, per tant, ve d'aquí, sí clar. Que ve d'aquí.
2: Clar, i ara que dius això de l'orquestra, com se senten els cantants? És a dir, com els cantants senten l'orquestra? És de la mateixa manera, suposo que no, que el públic?
1: Doncs mira, això és una cosa que ha canviat molt, perquè abans... si l'orquestra estava al fossar, és a dir, quan hem fet tot aquest procés d'anar històricament posant les orquestres en un fossar, clar, passa una cosa que és cada cop el públic sent el balanç correcte entre escenari i orquestra, però els cantants no senten l'orquestra. Llavors, clar, tota la posada en escena de final del XIX i de principis del XX només podia ser amb els cantants enganxats al prosceni, perquè és on sentien l'orquestra. Si te'n vas una mica més enrere de l'escenari ja no la sents. Avui en dia hi ha xivatos, és a dir, hi ha retorns de l'orquestra, s'amplifica, hi ha uns petits micròfons al fossar i després amb uns altaveus, de manera que això ho senti el cantant però no ho senti el públic, tu pots pujar el volum de l'orquestra.
0: Un monitoratge, diguéssim, no? Així.
1: Exacte, un monitoratge perquè tu puguis sentir i d'aquesta manera es pot permetre que hi hagi posades en escena en què tens un cantant penjat o al fons de l'escenari. Llavors, l'únic tema és un tema acústic de cal balanç perquè el cantant, encara que tingui micròfons, no està amplificat ni ho estarà mai perquè és òpera. Llavors, jugar amb tot això per posar la tecnologia a favor sense perdre la màgia del directe i de l'acústic és el que es fa avui en dia.
0: Quantes coses en marxa i quanta gent participant i quanta coordinació. I dins d'aquesta coordinació, com sap un director d'orquestra que ha de començar? Que tot està a punt.
1: Doncs abans es feien avisos i un regidor es posava allà a la cameta, llavors aixecava la mà i l'altre l'avisava perquè, clar, des d'on estava... I avui hi ha un semàfor.
0: Una cadena d'avisos.
1: Sí, exacte. Avui hi ha un semàfor, és a dir, els faristols de director tenen un vermell i un verd, que és el que els hi diu que dins estan a punt, i llavors quan tenen el verd engeguen.
0: Via lliure.
2: I quan falla alguna cosa, què passa amb el directe? Hi ha un pla B?
1: A vegades sí, quan ja se sap que hi ha coses que han fallat als assajos, es planteja, és a dir, es fa un comitè de crisi i es diu, escolta'm, si aquest ascensor que ha de pujar aquí no puja o no baixa, què passa, què fem? Però a vegades no, perquè a vegades passen coses que no estan previstes. Llavors és quan entra aquest cap de regidoria o aquesta cap de regidoria que la seva experiència és la que fa que la funció pugui tirar endavant o que s'hagi d'aturar.
0: I una cosa que m'interessa. Existeixen supersticions, rituals o manies en el món de l'òpera?
1: Ui, sí, moltíssimes, moltíssimes. O sigui, en general, el món del teatre ja és un món de moltes supersticions.
2: Sí?
1: En el teatre està prohibit el color groc. Bueno, prohibit, és el color de la mala sort per la mort de Molière, perquè es diu que anava vestit de groc quan es va morir o quan feia aquell malalt imaginari. En l'òpera aquest color és el violeta, és a dir, el color de la mala sort és el violeta perquè va molt lligat a la Setmana Santa. Es veu que durant les temporades de Setmana Santa no hi havia funcions d'òpera, és a dir, tota la Pasqua la Quaresma estava... I crec que fins i tot la Quaresma, no només la Setmana Santa, no es feien representacions d'òpera, llavors això feia que els colors que van lligats a la Setmana Santa facin que la gent els tingui mania, perquè és quan et quedaves sense feina. Clar. Llavors tot sempre ve molt lligat per coses molt terrenals, no? Després, en el món de l'òpera també es diu que trobar claus doblegats a l'escenari, hi ha gent que els recupera i se'ls guarda. Diuen que grans cantants d'òpera tenien cinturons amb claus que havien trobat a l'escenari.
0: Com a talismà, una mica?
1: Una mica com a talismà, no? És el clau que al final no t'has clavat. No? Però sí, sí, hi ha molts cantants que fan els seus propis rituals petits per donar-se bona sort, o que porten alguna cosa a la butxaca, o que...
2: Sí. I quina és l'anècdota? Segur que n'hi ha moltes. La més curiosa o inesperada que ha passat entre vestidors?
1: Doncs mira, ara quan parlàvem dels caps de regidoria, jo... Aquesta anècdota, diguéssim, jo era com a intèrpret, no? Jo vaig treballar un temps al Piccolo Teatro de Milano, fent d'actriu, i hi fèiem una vegada les vacants d'Eurípides, i en aquestes, a les vacants es quarteren a Penteu, és a dir, les vacants es quarteren a Penteu i apareix el cap de Penteu. Per tant, el personatge que feia de Penteu suposadament estava esquarterat, mort, però esquarterat. Llavors, havia d'anar, Dionís se l'emportava cap a l'Olimp, cap al cel, o el que fos, amb un carro amb rodes que després el portava cap a un... com feia, pujava, com si se n'anés cap al cel. Però aquest carro es va encallar.
0: Ai.
1: I llavors això era el final d'una tragèdia grega. I en aquest cas hi
0: havia... De forma tràgica, això.
1: Àngelo, que era el cap de regidoria, el director di scena, que li diuen a Itàlia, que clar, havia de decidir si parava o no parava la funció, però li quedava un minut i mig a la funció. Llavors va mirar a l'actor, tothom estava allà, què fem amb la màquina? Els que estaven amb el sistema de maquinària, diguéssim, dient què fem, tal, intercoms a tope... I de cop ell va mirar, va pujar, es va posar allà al costat, no?, al costat de les cametes, que dèiem que són aquestes cortines entre vestidors, a mirar l'actor que feia de Dionís, i l'actor li va fer un gest. I l'altre va entendre que no havia de fer res, que ho solucionava l'actor. I es van mirar, és que no es van dir res, un microgest.
0: I
1: ell va dir, pareu, no feu res, ho soluciona ell. I llavors el que feia de Dionís es va acostar a Penteu, li va posar la mà al damunt de la cara i se'l va mirar amb cara de segueix-me. L'altre el va seguir com si estigués hipnotitzat, i tot i que el personatge havia d'estar esquarterat, allò era es va aixecar i va caminar cap a l'Olimp. Allò era tan màgic que es va fer un silenci sepulcral a l'escenari, després una ovació espaterrant com si allò fos una proposta escènica. Però... si no hi ha aquesta coordinació i aquest factor humà d'aquestes persones que no s'han de dir res, només es miren i és...
2: I ja s'entenen.
1: Ja està. Haguéssim parat una funció a un minut d'acabar per aixecar un mort i dir, em sap greu, però és que mira, s'han
0: encallat el mecanisme. Però és que estava esquarterat i no es anava bé.
1: Exacte.
2: Ostres, Déu-n'hi-do.
1: Llavors, això és el que fa que l'ofici del teatre tingui tant de valor.
0: I ara ja jo crec que arribarem al final d'aquesta història de descoberta, i si haguessis de revelar en un únic secret del teatre que creus que el públic no coneix, quin seria?
1: Doncs mira, us diré que molts teatres, que és una cosa que he anat descobrint, tenen persones enterrades a sota, a l'estructura del teatre.
0: Però, a veure...
1: Voluntàriament. Quan s'han construït,
0: el
1: els teatres, s'hi ha posat les cendres d'algú... I és una cosa que, quan rasques, la gent t'explica. I ha passat a més d'un teatre.
0: Ara em vull saber molt jo d'això.
2: I se sap aquestes persones quines són.
1: Sí, sí.
2: Pots saber-ho.
1: Sí, sí. I jo sé, per exemple, que sota del Liceu això passa. I n'hi ha més.
0: I no són un bon secret, aquest.
1: Sí, i jo crec que deuen ser fantasmes bons, però jo entenc que si estan fent un teatre...
0: si han volgut anar-hi voluntàriament i clar, en un espai com un teatre...
1: Jo també m'agradaria que m'enterressin a sota.
0: Sí. Això queda dit aquí, vigilant.
2: Sí, ja. Bueno, en tot cas, queden molts anys, perquè això passi.
0: Això, llarga vida a l'Anna Ponces. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta secció. Acabem?
1: Acabem amb Masquerat de Khachaturian, que avui es tractava de buscar... peces que tinguessin molt a veure amb aquesta festivitat del teatre.

0: Catalunya Música.
1: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
2: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música. S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Música. Linka. A Catalunya Música.
4: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
5: Continuem a Tots els matins del món amb una peça que té una història curiosa al darrere. I és que la tardor de l'any 1945, al centre d'Europa va haver-hi un d'aquells episodis coneguts com a estiuets, probablement un estiuet de Sant Miquel, en què a finals de setembre doncs, tornen per uns dies les temperatures elevades més pròpies de l'estiu. Doncs bé, Richard Strauss, ja al final de la seva vida, en aquells dies, va escriure una obra i ho va fer també en un estil poc habitual pel seu moment vital, perquè va retornar a la manera d'escriure, més neoclàssica, diríem, de la seva joventut. D'aquí va sorgir el concert per oboè i petita orquestra de què en sentirem el primer moviment, amb François Lelé i la Simfònica de la Ràdio Sueca, dirigida per Daniel Harding.

La imatge de Richard Strauss al final de la seva vida, rememorant la seva joventut també a través dels codis musicals, de la manera de fer música, ens arribava a través d'aquest moviment, el primer, Allegro Moderato, del seu concert per oboè i petita orquestra. L'hem sentit en la versió de François Lelé i l'orquestra sinfònica de la ràdio sueca, dirigida per Daniel Harding. I de Strauss passarem al barroc de Vivaldi, gràcies a un dels seus nombrosos concerts per instruments de corda, en concret el número 11 del seu opus 3, o com és més conegut, el recull L'Estro Armonico. El concert està escrit per dos violins i violoncel i us aviso de que són estrictament els únics instruments que sentirem en aquesta versió de l'orquestra barroca Tafelmusik.

El barroc ha continuat present en aquesta selecció, ara a través d'una de les obertures operístiques de Jean-Baptiste Lully, carregada de solemnitat i alhora, i encara que pugui semblar contradictori, de frescor. Era la de Proserpina, amb Le Talent Lyrique i la direcció de Christophe Rousset. I abans d'entrar a la nostra conversa, doncs una pinzellada del repertori de Cécile Chaminade, l'Allegro Enérgico, el tercer moviment del seu segon trio en piano, amb el trio Parnassus.

0: Doncs amb aquesta energia acaba l'Allegro Energico, el tercer moviment del segon trio en piano de la compositora francesa Cécile Chaminade. L'hem sentit en la versió del trio Parnassus i avui és l'obra que ens permet de donar pas a la nostra conversa del dia.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: Xavier, si haguessis de salvar una sola paraula del diccionari català, quina triaries i per què?
3: És una pregunta difícil. Et diria potser entutsolat. Perquè és una de les meves paraules preferides en català. M'agrada molt què connota, com està formada, com sona. És una paraula que crec que recull molt bé l'essència de la nostra llengua, no? En molts sentits.
2: Per tant, podríem dir que també és la paraula que t'agrada més en català?
3: És una de les que m'agrada més, sí.
2: Avui a tots els matins del món ens acompanya el filòleg i escriptor Xavier Mas Cravioto. Amb només 30 anys ha publicat poesia, novel·la i narrativa breu, ha estat professor de català a Anglaterra, ha guanyat diversos premis literaris i és un dels impulsors de la plataforma lingüística Com ho diria. A més, aquest any està nominat al 27è Premi Llibreter en la categoria de literatura catalana pel llibre de relats Animals inexpressius. Bon dia i benvingut, Xavier.
3: Bon dia.
2: Ahir vam tenir de convidat en Pau Pérez, no sé si el coneixes, director de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, amb una relació molt intensa amb els llibres, des que era ja ben petit, fent el que feien els seus pares, que era llegir. La teva relació amb els llibres, amb la literatura, et ve també de família?
3: No, i de fet és una cosa que sempre m'agrada molt explicar, que jo no vaig créixer en una casa plena de llibres, els meus pares no es dediquen a res que tingui a veure amb les humanitats, per tant és prou fortuït que jo hagi acabat sent un lector tan voraç i escrivint, fins i tot, no? Jo vaig descobrir la lectura relativament tard, quan era adolescent, 14-15 anys, i de fet tot plegat ve d'una anècdota que em sembla que és molt bonica i que recullo a la dedicatòria del meu darrer llibre, Animals inexpressius, li dedico a la meva mare perquè tot va venir d'ella, no? I jo recordo això, tenia 15 anys, estava a casa un diumenge profundament avorrit, no sabia què fer, li vaig dir a la meva mare, no sé què fer, m'avorreixo, i em va dir, doncs agafa un llibre i posa't a llegir. Que potser m'ho va dir perquè callés, no? Perquè estava allà durant la tabarra.
4: Sona
3: agafa el llibre i posa't a llegir, calla ja, no? I li vaig fer cas, inexplicablement, no? Que és el que no fas quan tens 15 anys, fer-li cas a la teva mare. Però sí, imagineu-vos si estava avorrit. I vaig agafar una novel·leta juvenil que

0: I quin va ser aquest llibre primer que et vas comprar tu?
1: Aquest no el recordo i em fa molta ràbia. Jo diria que em vaig comprar més d'un. Suposo que vaig carregar, vaig fer una bona carregada, perquè vaig dir, home, això de llegir em sembla que ara m'ho prendré bastant seriosament, no? Però sí que recordo que va ser en una llibreria de Vilanova, Llorenç Llibres.
0: Doncs ja ho veieu, oients. Si us diuen, m'estic avorrint, un llibre, que potser fan com en Xavier, no?
1: És que l'avorriment és un gran motor creatiu.
0: Sembla que avui dia no sigui... Que no ens puguem avorrir, no? Sí. Que els nens no es puguin avorrir.
1: I ho trobo... Deixa'ls,
2: no? I els nens més grans. Estem constantment distrets, no?
1: Fent coses constantment, sembla que no puguis parar, no? I en canvi em sembla que l'avorriment és un espai...
0: És molt sa.
1: Molt sa per esperonar la imaginació, la creativitat.
0: Ara t'ho anava a dir, que d'aquí pot sortir idees, no? Clar. Creació.
1: I tant, jo quan he estat avorrit és quan han sortit les millors idees, no? Quan no tenia res a fer, quan estàs dins la roda del hàmster, no? Que vas a treballar, estàs amb la teva rutina, no deixes espai al cervell per idear, per fabular, per imaginar. Llavors jo reivindico molt l'avorriment i vivim en una societat que malauradament bandeja l'avorriment, el condemna, no? I això em sembla força preocupant.
0: L'avorriment també hi entra en aquest llibre teu. I quina va ser la reacció dels teus pares quan els vas dir que volies fer filologia catalana? Ho van veure bé?
1: Ho van veure bé, sí. A més, meus pares, per sort, sempre m'han donat molt suport en aquest sentit. Ells veien que això meu era vocacional, no? Perquè ja llegia molt quan vaig prendre la decisió, ja escrivia també... Llavors crec que no els va sorprendre en excés. Sí que va sorprendre el meu entorn, perquè vaig ser un bon estudiant, llavors, clar, Filologia Catalana demanaven un 5 per entrar al grau i em deien, home, tu podries estudiar alguna cosa una mica més seriosa, no?, fent servir aquesta paraula.
0: Deien
1: no?
0: Això.
1: Sí, sí, em deien això. Tu que podries estudiar el que vulguis, em deien.
2: Clar, no? Allò, estàs esmerçant la teva nota, no?
1: Clar, estàs sí, malgastant una mica aquesta nota amb una carrera facileta. Llegir i escriure ja ho podràs fer sempre. No cal estudiar filologia per llegir i escriure. Jo pensava, no, és que jo això vull que es converteixi en el meu ofici. I ho havia de reivindicar, m'havia de justificar una mica, per sort amb els meus pares no, amb la meva família no, però sí amb persones del meu entorn, no? I és una llàstima que el grau de Filologia Catalana encara arrossegui totes aquestes fal·làcies, tots aquests mites, no? De no trobaràs feina, t'estàs tancant moltes portes, només podràs treballar a Catalunya, tot mentida, no? Perquè he anat veient com la vida, no?, em portava llocs i jo recordava tot el que m'havien dit i m'anava donant que tot era una gran mentida.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, de fet vas escriure un article que es diu "Tu que podries estudiar el que volguessis", un text per la campanya "Pren la paraula, tria Filologia Catalana", on reculls algunes d'aquestes coses, alguns d'aquests mites que després s'has comprovat que no eren certs.
1: Exacte, no? Em deien, no trobaràs feina, no he parat de treballar des que vaig sortir del grau, i en coses molt diferents, no? En correcció, en professor de català, vull dir, en àmbits molt diferents. Només podràs treballar a Catalunya. Vaig estar 4 anys a la Universitat de Bristol ensenyant català a anglesos, no? Vull dir, són tots aquests mantres que es van repetint i que no són veritat. De fet, ara és un dels graus amb més sortida laboral, amb un grau més alt d'inserció laboral, per tant...
2: Doncs, Xavier, avui que has vingut a veure'ns aquí a Tots els Matins del Món, nosaltres t'hem preparat una petita llista de peces musicals per comentar-les aquí tots plegats i veure també aquesta inquietud teva i aquest moviment i energia que tens, com s'aplica i què descobreixes també a les peces que et proposem.

0: Abans de jo dir res més, m'agradaria que parlessis tu, després de sentir aquests compassos inicials.
1: Sí, em remet una mica a la idea de la superstició, en certa manera. Gairebé com si fos una mena d'encanteri, no? Com si es mogués entre el somni i l'al·lucinació, no? Fins i tot té un punt una mica pertorbador, una mica fantasmagòric, una mica teatral, en certa manera, no? Gairebé la cosa aquesta de...

0: del deliri, fins i tot. Perquè m'interessa molt com es mou a mig camí entre aquest parlar, aquest recitar i aquest cantar, no? Aquesta mena de frontera estranya. M'ha cridat l'atenció, realment. Sí, sí,
1: sí, sí, doncs totalment. Jo crec que has clavat la voluntat de l'autor amb aquesta peça, perquè això és el Pirro Lunaire d'Arnold Schoenberg, que, com bé deies, té aquest punt entre el cabaret, d'aquest recitat, aquest parlar i posar-te amb aquesta actitud, i alhora la construcció musical d'aquesta peça, que concretament es diu Nacht, i aquesta passacalla en una forma que va passant cíclicament, cíclicament, i que tot va evolucionant, però a poc, és atmosfera totalment onírica. Per tant, poca cosa més a afegir al que has dit amb aquesta interpretació. Per cert, és Patricia Kopaczynska, ja la veu, no sé si ho he dit, és la violinista que en aquest cas se situa en aquest rol de cantant recitadora. Per tant, mira, primera peça d'avui.
2: Dèiem abans que, evidentment, has demostrat que tots aquests mites que hi ha al voltant de la filologia catalana no són certs. De fet, també et van dir que per què no feies filologia hispànica o filologia anglesa, que no tanquessis portes, perquè estudiant filologia catalana, doncs això, no? El que ja has comentat, només podries treballar a Catalunya. Està demostradíssim que estaven equivocats i per això vas anar a Bristol. T'hi vas passar 4 anys. Com ho vas viure, això?
0: Va ser una de les millors experiències de la meva vida. Jo aquí vaig anar en plena pandèmia i en ple Brexit. No vaig triar el millor any de la història per anar-me'n a viure a Anglaterra. Sí, sí, sí. Va ser una tria sàvia i encertada, eh? No, el primer any va ser dur perquè vaig fer totes les classes des de la meva habitació de Bristol. Havia d'anar allà obligatòriament perquè cotitzava allà i, per tant, havia de ser allà presencialment, però la universitat estava tancada. Totes les classes van ser en línia. Però, clar, com que tampoc ho podia comparar amb cap experiència prèvia perquè era el primer any, jo ja estava content, perquè dic, mira, estic fent classes de català, tinc uns companys de pis estupendos, estic en una ciutat nova, tampoc és que la pogués descobrir gaire perquè estava tot bastant tancat, sobretot al principi, tots els pubs, tots... Vull dir que... Però a mesura que van anar passant els mesos, vaig poder descobrir, doncs, la ciutat. El segon any va ser com tornar a ser nou, no? Perquè no sabien on era el meu despatx, on eren les classes. Veure els alumnes en persona era estranyíssim. T'imaginava més alt, no? Però va ser molt bonic, no? Al final és una experiència, això, els lectorats de l'Institut Ramon Llull, aquesta possibilitat d'anar a l'estranger a ensenyar català. És una experiència extraordinària, no? Veure cada any desenes i desenes d'estudiants que comencen, que no saben dir ni bon dia, i acaben, no?, el grau tenint una conversa amb tu en català, amb un català perfecte, i després venen aquí, o van al País Valencià o a les Illes Balears, i descobreixen, no?, totes les expressions culturals que hem treballat a classe, veuen els castellers, veuen les falles, veuen els gegants, veuen els capgrossos, i van a concerts d'oques grasses, de, no?, de grups que hem treballat a classe, i clar, tornen entusiasmats, no? Ostres, això que hem fet a classe existeix, la vida real. Dic, sí, no m'ho he inventat,
1: clar,
0: existeix.
1: Clar, hi ha interès, doncs, pel català fora de les nostres fronteres, diríem.
0: I tant que hi ha interès, i això ho veig no només com a lector que he estat, perquè cada any això tenia molts estudiants interessats a aprendre la llengua, sinó també com a escriptor, no? Quan tens l'oportunitat d'anar a festivals internacionals, d'anar a fires del llibre arreu del món, i veus que genera interès i que et pregunten i ostres, això és molt bonic. Vull dir que em sembla que ens estimem massa poc. Tenim una autoestima molt baixa, els catalans en general.
2: Ens hem d'estimar més.
0: Ens hem d'estimar més. I ho veia molt amb això. Quan era profe de català, una pregunta que em feien molt aquí a Catalunya era: però qui vol estudiar català? Però amb aquest to, eh?
2: Sí, clar, dient, perquè els alumnes que tenies, ser? Quin era l'objectiu d'aquests alumnes que venien a classe amb tu?
0: Tenia
2: una... aprendre.
0: Sí, tenia una mica de tot. Cadascú tenia la seva història. Hi havia estudiants que senzillament els agraden molt les llengües i estudiaven italià i portuguès i català, o casteller, francès i català, no?, com a assignatura optativa. Però llavors hi havia motius molt bonics. Vaig tenir un alumne que tenia avantpassats de Pals, vaig tenir un alumne que tenia uns amics molt amics de Castelló i volia poder parlar amb ells en català, gent que et venia pel Barça, moltíssima, gent que et venia perquè volia viure a Barcelona en algun moment de la seva vida, perquè els encanta la ciutat. De fet, allà a Barcelona causa furor. I clar, ells entenien que si volien adaptar-se aquí i arrelar, doncs necessitaven el català. I fins i tot algú va venir per la Rosalia, quan va treure la cançó d'aniversari, no?, en català. la cançó de Milionària, perdoneu.
1: Sí, aquesta, sí, sí.
0: Clar, van dir, ostres, aquesta llengua, quina és? No?
1: M'agrada sempre... que hagis dit ni la de l'aniversari, perquè és on diu cumpleanys.
0: Sí, és gairebé el subtítol de la cançó, no? Gairebé ha passat més a la història que... però sí, i vaig tenir una alumna, la Popi, que em deia... Bueno, jo em va interessar el català quan vaig escoltar aquesta cançó, no? I dius, ostres, vull dir que realment
1: les
0: tenim...
1: Les portes d'entrada són d'allò més diverses.
0: Molt diverses, exacte.
1: Doncs continuem amb portes d'entrada també molt diverses al món musical amb la segona proposta d'avui.

0: Aquí hi ha violoncel i electrònica, això és Blackfriars, és Dana Meredith, i t'obro el micròfon perquè també et puguis expressar lliurement.
1: És una peça que m'agrada moltíssim. De fet, gairebé et diria que si mai m'adaptessin una novel·la al cinema, la veig molt com a banda sonora, mira, fins i tot.
0: Perquè... M'encanta que diguis això.
1: Sí, veig, quan escolto aquesta peça, veig una mica una successió d'imatges quotidianes de la infantesa. Em remet molt a la idea de la memòria, amb un punt de nostàlgia, fins i tot, no? I si hagués de posar-hi una imatge, us diria que veig com la quotidianitat al capvespre, no? Allò, el sol es va ponent, tothom va tornant a casa, tothom busca el recolliment, no? Uh-huh. I també em remet molt a la idea del cicle, no? La inexorabilitat del temps, una mica. De fons se sent aquesta mena de... que potser no ho és, però gairebé com si fos un tic-tac de rellotge.
0: Sí.
1: Que...
0: I és. Sí, és l'arquet sobre les cordes del violoncel, però sí, clar, és perfectament regular i ens serveix com de motoret, no?, al final. Mm.
1: Que és gairebé com un recordatori d'aquesta inexorabilitat, no? El temps s'acaba, la vida avança, però no amb urgència, no? Al contrari, és una cançó que a mi em transmet molta pau.
2: Uh-huh. Xavier, tal com hem dit, ets una de les 18 persones nominades al 27è Premi Llibreter en la categoria de literatura catalana per aquest llibre, Animals inexpressius, que ha publicat l'altre editorial. D'on neix aquest recull de relats?
1: Clar, són 10 contes que neixen de llocs molt diferents. Jo diria que cada conte té la seva història. Hi ha un conte que el vaig escriure després de llegir una notícia de diari, un conte que vaig escriure inspirat per un poema de la Patti Smith, d'Auguris d'innocència, publicat en català a l'Abreu. Hi ha un conte que el vaig escriure després de veure una pel·lícula. Vull dir, cada conte té la seva història, però sí que és veritat que quan vaig tenir els 10 relats escrits em vaig adonar que allà hi havia alguna cosa que compartien una mica tots, gairebé com un mateix univers, un mateix to, un mateix registre, un mateix marc. Veia tots aquests personatges que havia anat dibuixant, que eren uns personatges gairebé apàtics, empesos per la inèrcia, amb unes vides tristes, dures, complicades, no? Llavors, et diria que ve una mica de llocs diferents, però que després tot va convergir en un mateix món, no?
2: Hi ha un moment en què parles de la rutina. És que ara m'has fet amb això que acabes de dir, no?
0: L'Ester té el llibre a la mà i el té ple de paperets i anotacions. Sí.
2: Diu, perquè la rutina adorm totes les respostes, les narcotitza, les anestesia i de vegades fins i tot les mata. Ja no hi ha respostes. Totes les respostes mortes. Un cementiri de respostes.
1: Sí, de fet, està molt relacionat amb el que parlàvem abans, no? Que vivim en aquesta roda, no ens aturem mai, no? I a mi aquesta inèrcia em sembla molt perillosa, em sembla una de les grans malalties del nostre temps, no? Aquest viure d'esma, viure d'inèrcia sense parar-te mai a pensar quin sentit té el que fas, si vols ser on ets, si estàs envoltat de les persones de qui vols estar envoltat, no? Perquè fa això, la inèrcia, que no et facis mai preguntes, que no t'aturis mai a reflexionar. I a mi em preocupa. Per tant, jo... des d'un punt de vista allò, en la meva vida personal, intento de tant en tant forçar-me a parar i a dir on sóc ara a la vida, no? Què vull, què necessito, què busco? Perquè és que si no és molt fàcil deixar-te empènyer per aquesta roda que no acaba, no?
2: I aquests relats són relats escrits més o menys durant una mateixa temporada? Un període de temps o...?
1: Són relats... Sí, el procés d'escriptura va ser molt, molt paral·lel, no? És a dir, no estan gaire separats en el temps. Van ser, sobretot, escrits durant els meus primers anys a Bristol, al Regne Unit, però després és veritat que hi va haver gairebé 3 anys de polir-los, de treballar-los des del punt de vista més estilístic, no? De fer-hi passades i passades. Jo, quan escric, una de les meves grans obsessions és el llenguatge, no? Llavors, un cop tinc el primer esborrany, que això ho puc fer relativament ràpid si tinc les idees clares, llavors inverteixo moltíssima energia i fins i tot anys a polir el text. Per mi és la fase del procés creatiu que més m'agrada, també, perquè també com a filòleg busca cada paraula, cada... trobar la metàfora exacta que tens al cap, la imatge perfecta que connoti allò que tu vols connotar. Llavors m'ho passo molt bé, però clar, això allarga molt el procés d'escriptura, però no tinc cap pressa mai jo per escriure. Vull dir, jo escric quan ho necessito i...
2: En aquests relats que vas escriure, tal com deies, els primers anys, sobretot de Bristol, n'hi ha que... Hi ha, encara que sigui petites referències, que en llegir-los puguis intuir que són d'allà?
1: No d'una manera evident, és a dir, no hi ha cap relat que passi al Regne Unit, no hi ha cap referència específica a la ciutat, ni fins i tot, ni tan sols a la meva feina, etc. Però sí que hi ha temes personals, no? Temes personals de persones que vaig conèixer allà, coses que vaig aprendre de la gent d'allà, que sí que he introduït en algun dels contes. I, de fet, hi ha una anècdota que és prou divertida. Allà vaig conèixer a dues persones, que ara són dos molt bons amics meus, que entre ells no són amics, diguem-ne. O sigui, jo els vaig conèixer per vies diferents. Un és el James i l'altre és el Toby, no? I amb tots tres compartia una certa passió per la geografia, no? Uh-huh. És a dir, som una mica friquis de la geografia, el tema de les banderes, les capitals, els països, no sé per què, no? Ens apassiona això. I quan vam descobrir que tenim aquest nexe, clar, el friquisme s'alimenta, no? Quan coneixes algú que té la mateixa passió que tu. Fins i tot feien partides de jugar a endevinar banderes, a jugar a endevinar capitals, no? Vull dir que jugàvem aquesta mena de coses. I hi ha un conte, Animals inexpressius, que es diu Un laberint, que precisament està protagonitzat per un nen prodigi que està obsessionat amb la geografia.
0: I amb les banderes, amb les capitals.
1: Se sap de memòria totes les banderes del món, totes les capitals del món. Té un atles, no? I es dedica a les estones lliures a estudiar-se'l, no? Un nen de 7 anys, no? Per tant, entenem que és un nen amb altes capacitats, uh-huh, amb una sensibilitat molt alta. Llavors els seus pares, en aquest conte, decideixen portar-lo al programa de televisió amb més audiència del país, perquè el conviden en un talk show d'aquests format americà, no? Que s'ha posat de moda també aquí a Catalunya. I el fan jugar això, endevinar banderes, endevinar capitals, endevinar siluetes dels països. I clar, aquí sí que hi ha un punt de Bristol, no? De la meva experiència a Bristol, d'alimentar aquesta dèria absurda, si voleu, amb aquests dos amics, el Toby i el James. Però va ser molt divertit d'escriure, no? Perquè al final és un conte que des de fora o superficialment pot semblar... Mira, que divertit, quina gràcia, però que en el fons parla d'un tema molt trist, que és... uns pares que són incapaços de connectar amb el seu fill o d'entendre'l fins i tot, mm-hmm, perquè el veuen gairebé com un robot, com un monstre, sí, com un alien, no? I és un conte trist, jo penso.
2: I aquests dos amics saben, l'han llegit aquest relat o no? Saben que hi surten?
1: Sí que ho saben, de fet surten tots dos els agraïments, i tots dos parlen català, vull dir que poden llegir el llibre, mm-hmm, perfectament. Són el James és galès i el Toby és anglès, però sí, tots dos parlen un català, mm-hmm, molt i molt bo.
2: A banda dels teus llibres, has escrit relats, poesia, novel·la, ho dèiem al principi, també has format part de publicacions col·lectives i l'últim relat que es va publicar dins del recull Cròniques de la Veritat Prohibida, de Pagès Editors, és el titulat El silenci més bonic que hem sentit mai. Però que no havíem quedat que no existeix el silenci. John Cage té una obra que es diu 4 minuts 33 segons.
1: Sí que existeix el silenci, sí? Jo penso, sí. El que passa és que també el podem concebre com un so més, si vols, no? Però...
2: Silenci absolut?
1: Un so absolut, si vols, no? És a dir, existir existeix. Hi ha alguna cosa que percebem i a la qual hem posat el nom de silenci, no? I aquest silenci, a mi em sembla que és un espai molt fecund per fer-hi néixer coses. Llavors, sí, és un relat que també va ser divertit d'escriure i que també té molt de Bristol, de fet, perquè aquest recull que hem escrit amb el col·lectiu Lola Palau, que som això, un grup d'escriptors de la Catalunya Central, de tant en tant traiem algun llibre col·lectiu, i en aquesta ocasió ens vam inspirar cadascú de nosaltres en una obra del Museu de l'Art Prohibit d'aquí a Barcelona, que ara malauradament va, uh-huh, va tancar. I clar, jo quan vaig veure el catàleg de totes les obres que hi havia exposades, vaig veure que hi havia un grafiti del Banksy, no? I el Banksy és de Bristol, precisament. I ja no em vaig mirar cap altra obra, vaig dir, és que només puc triar aquesta, no? I és un grafiti que es diu Smiling Copper, no? Policia somrient o poli somrient, que és un policia armat fins a les celles, però a la cara hi té un emoji, no? D'una cara somrient, no? Que és una mica aquest símbol de la policia que se suposa que t'ha de protegir i que se't presenta com a això, no? Somrient, protector, uh-huh, de vegades és còmplice del poder que et fa malbé la vida, no? I que et destrueix la vida. I llavors vaig idear aquest conte del silenci més bonic que hem sentit mai. Mm-hmm. Sí.
0: Doncs per trencar també potser el silenci que s'està creant ara de fons, anem amb la tercera de les propostes musicals d'avui.

0: A mi en aquestes tries que preparo quan heu de venir aquí a l'estudi, de vegades se m'escapen les meves dèries, no ho puc evitar, i aquest repertori a mi m'agrada molt. És la sonata sopra la Mònica de Biagio Marini, estem a l'època del 600, això que sona són els membres del Giardino Armonico, però vull saber per algú que no està immers en aquests detalls musicològics, diguéssim, com es rep una peça com aquesta.
1: Jo, quan la vaig escoltar, veia, no sé per què, potser me'n vaig molt enllà, però veig un palau barroc, gairebé, on s'estan fent els preparatius per una festa, no? Gairebé, veig aquestes intrigues de palau, no? Les passions, els amors, els desamors, no? Gairebé podria ser la banda sonora d'una pel·lícula d'aquesta època, fins i tot més endavant, no? Una pel·lícula victoriana o alguna cosa així.
0: Sí, això és anys 1600 i pico, per tant, a Itàlia.
1: Mira,
0: no te n'has anat tant.
1: No me n'he anat tan lluny.
0: I és curiós perquè és una obra que està basada en una cançó que té història al darrere, que és la Mònica, que es deia, que és una cançó cantada, en què s'explica la història d'una noia que la seva mare la vol fer monja i ella, òbviament, s'hi resisteix a aquest destí. Per tant, hi ha obres de tot tipus i amb missatges amagats, també.
2: Als 18 anys, Xavier, et vas presentar el primer concurs literari, quedant setè finalista, però a partir del següent any, un any més tard ja, vas continuar participant en concursos literaris, guanyant el primer premi en la majoria de tots ells. Diries que t'ha anat bé participar en concursos literaris?
1: Sí, jo penso que quan comences a escriure i tens els teus primers textos és una molt bona via, no? Perquè al final és una manera d'esperonar-te, reps els teus primers reconeixements perquè al final tu acabes un conte i dius, d'acord, i ara amb això què en faig? No? A qui li dono a llegir? I vaig trobar, doncs, aquests premis, sobretot eren molt d'àmbit local, d'àmbit municipal, no? Perquè molts ajuntaments convoquen premis a relats o a poemes, i em vaig començar a presentar aquesta mena de premis, no? I quan arriben els primers reconeixements, ostres, això em va animar molt a continuar escrivint, perquè volia dir que hi havia un jurat, persones que es dediquen al món de les lletres, que considerava que allò valia la pena, i em va esperonar molt.
2: Clar, guanyar un premi sempre és motiu d'alegria, però per tu, per exemple, guanyar el primer premi del certamen, bé, guanyar el premi, vaja, del primer certamen d'art jove Salvador Iborra, també et va saber una mica greu.
1: Em va saber una mica de greu, perquè és un premi, de fet, és un premi molt bonic. Mira, l'altre dia, on a Llibres, van reunir els 8 guanyadors, no?, del premi, de la història del premi, ens van ajuntar per fer una taula rodona, i és una cosa que comentàvem, no?, perquè, clar, és un premi que seleccionen uns quants finalistes i envien a tots els finalistes en una casa de colònies. I allà fas una mena de gran hermano poètic, no?, en certa manera, i convius allà durant un cap de setmana i et fan unes jornades poètiques, unes formacions poètiques. Per exemple, recordo que hi havia un taller de com recitar millor, d'aprendre a recitar, un taller sobre contractes editorials, com ha de ser un bon contracte editorial, vull dir, coses molt, molt logístiques, però també coses més de la poesia en si, no? I clar, amb molt poques hores teixeixes una xarxa molt bonica amb aquests companys, perquè al final sou tots de la mateixa edat, és un premi que només t'hi pots presentar si tens menys de 30 anys, i generalment tothom està començant a escriure. De vegades hi ha gent que ha publicat algun llibre, però en general tothom és inèdit. Jo, per exemple, quan m'hi vaig presentar no havia publicat mai cap llibre encara. I clar, ens vam fer molt amics tots. I llavors, clar, quan guanyes et sap greu, perquè dius, ostres, és que et sents estrany perquè has teixit aquest vincle amb els companys. I jo diria que és un dels pocs premis on això passa, perquè en la resta de premis tu t'hi presentes, si guanyes molt bé, però no saps qui més s'hi ha presentat, i si no guanyes no saps res. No et diuen res. Veus que ha guanyat un altre i dius, d'acord, no? I té aquesta gràcia aquest premi, és un premi molt bonic.
0: Doncs va, una mica més de música, ara en aquest cas piano sol.

0: Xavier, m'està agradant molt aquesta aproximació tan visual que estàs fent a totes les peces que estem comentant avui. No sé què et transporta o què t'aboca aquest intermezzo de Brahms, concretament, amb aquesta versió que sentim, és Dmytro Chony, aquest pianista ucraïnès.
1: Diria que la primera imatge que em ve al cap és una gran ciutat, gairebé com un rusc de velles, no? On tothom va fent les seves coses en una sincronia perfecta, no? M'imagino la gran coreografia humana, no? Amb aquest ritme una mica trepidant. També m'imagino que podria ser gairebé la banda sonora d'una pel·lícula de cinema mut. No sé per què, em ve el cap Charles Chaplin, em ve... Sí, no sé per què.
0: Clar, suposo que en l'imaginari tenim això del piano que acompanyava en directe aquestes cançons, i quan hi ha moviment és com allò, el que tu dius, no? Imatges trepidants i àgils, no?
1: I tant, gairebé com a temps moderns, no? Com alguna pel·lícula així on hi ha aquests moviments que comentaves, no? Aquest dinamisme.
0: Curiós, perquè a Brahms li agafava prou lluny tant el cinema com les grans ciutats i les metròpolis.
1: I tant.
2: Sí. Xavier, ets cofundador i actual responsable i editor de la plataforma Com ho diria. Quan es va crear i quin era l'objectiu d'aquesta plataforma?
1: Això ho vam crear el 2014 i era un treball de la universitat. El vaig crear amb el Gerard Viladomat i la Clara Soler, dos companys de carrera, i a l'assignatura de Lingüística Aplicada Catalana ens van dir que el treball de final d'assignatura era crear un recurs que fos útil als parlants del català. I de cop ens vam adonar que l'argot juvenil estava molt poc estudiat en català, que no teníem cap recurs que recollís totes les paraules que diuen els joves i els adolescents, no? I que estiguessin explicades. I el que hi havia era en paper. I clar, un diccionari d'argot juvenil en paper és que et queda desfasat al cap
2: d'un
1: mes i mig, no? I vam dir, ostres, creem un portal digital on recollim totes aquestes paraules i expressions i que estigui en constant actualització. I aquí vam crear el Com ho diria, que és aquest portal de l'argot juvenil, funciona com un diccionari bidireccional, és a dir, tu pots buscar una paraula d'argot i et diu com es pot dir de manera més estàndard o fins i tot normativa, si voleu, però també al revés, no? Ostres, com diria un adolescent borratxo? Doncs busques borratxo i et surten totes les
2: maneres
1: paraules
2: diferents.
1: Exacte.
2: Mm-hmm. No? Clar, i quines són, si haguessis de dir, per exemple, les paraules o expressions més estranyes que diuen avui dia el jovent?
1: Mira, n'hi ha dues que ara estan molt de moda i que em fan molta gràcia, que és low-key i high-key, no? És a dir, quan a tu, per exemple, t'agrada una cosa low-key, vol dir que t'agrada, però d'una manera no especialment explícita, que tampoc és que ho estiguis demostrant sempre, no? Per exemple, tu pots dir, jo sóc una mica otaku low-key, no? Vol dir que t'agrada molt el món del manga i de l'anime, però tampoc ho diries mai des de fora, perquè tampoc en fas bandera, diguem-ne. I high-key és tot el contrari, no? Si ets fan de... jo què sé, no sé quin cantant, ara el Bad Bunny, no?, que ha estat tan present a tot arreu. High-key vol dir que tothom sap que ets fan del Bad Bunny.
0: Perquè ets un plàstic.
1: I que ets un pesat del Bad Bunny, no? Llavors, em fan gràcia perquè és molt... té aquest matís, no?, i està molt bé.
2: I quines s'utilitzen més?
1: El bro.
2: Bro.
1: Tu vas al metro i és constant, no? És a dir, sents les converses que tenen i cada frase l'acaben amb el bro,
2: no?
1: bro. Fa molta gràcia.
0: És l'evolució del tio.
2: Sí. I quines són les últimes que s'han entrat, que s'han introduït?
1: N'hem entrat moltes que tenen molt a veure amb l'empoderament femení, les noves maneres de concebre la identitat, el feminisme, no? Moltes que tenen a veure amb replantejaments ideològics, canvis socials, etc. Per exemple, algunes de les últimes que hem entrat que tenen a veure això amb aquest empoderament femení, Girl Boss, no?, que és una dona que ocupa una posició que tradicionalment s'havia associat a homes i desprèn aquesta actitud. Hi ha molts termes que tenen a veure amb això, amb aquest projectar les dones una actitud d'empoderament, no? Per exemple, queen o mare, no? Ets una mare, vol dir, ets la reina, no?
0: Com m'agrada aquesta, no la sabia.
1: Sí. N'hi ha moltes que van en aquest sentit. I llavors també això que deia una mica de com ens projectem des del punt de vista de la dissidència, identitats sexuals, orientacions sexuals, etc. Hi ha també molts termes que van per aquí.
2: Però clar, aquestes paraules no són en català.
1: No, i de fet... clar, moltes vegades s'ha dit, no? L'argot juvenil del català moltes vegades ve del castellà. Dius, nosaltres, com ho diria, fa anys ja que el 80% dels termes que entrem venen de l'anglès.
2: Sí.
1: És que no venen del castellà, ja venen de l'anglès. I això segurament ho ha accentuat el fet que que s'han consolidat doncs, aquests entorns digitals. No? Vull dir, al final els adolescents i els joves fan la major part de la seva vida en aquests entorns, via TikTok, via Instagram, via Twitch, via YouTube, vull dir, estan tot el dia mirant aquests vídeos i això fa que el català doncs, entri en aquests termes del món anglosaxó, de la cultura anglosaxona, i que, clar, hem de pensar que no només són termes en si, sinó també són referents socioculturals. Vull dir, per exemple, hi ha un vídeo d'una TikToker nord-americana que es va fer molt famós, que ella deia, mira, us explico com vaig vestida per anar a treballar. I va dir, very mindful, very demure. No? Llavors es va agafar aquesta paraula, demure, per descriure un estil de roba, però tothom té perfectament present aquesta referència al cap, tothom sap que ve d'aquest vídeo, d'aquesta TikToker en concret. I fa referència doncs, a un estil de vestir discret, modest, no? Que no vol destacar, però que és molt volgut. No? Vull dir que hi ha una consciència de que vols anar així. I tothom ho associa amb aquesta, amb
2: clar,
1: aquesta
2: i referència. I es va actualitzant cada quan?
1: Constantment.
2: Constantment. Cada dia entreu coses o no?
1: Cada dia no, però molt, molt sovint. I tenim diversos mecanismes per trobar paraules, no? Per exemple, pentinem molt les xarxes socials, el Twitter, l'Instagram, el TikTok. També hi ha ficcions que ens han ajudat molt a incorporar nous termes. Per exemple, a l'època de Merlí, sí. No? ens van donar bastantes idees de ostres, aquest terme no el teníem, eh? O les de l'hoquei, no? Sèries així que han intentat doncs, reflectir un català real, de carrer, no? I també tenim una bústia, i aprofito per convidar la gent a enviar-nos paraules, no? Si algú troba a faltar algun mot que hi hauria de ser o alguna expressió, doncs ens ho pot fer arribar a través de la web. Llavors, amb els companys ho valorem. Ara també s'han afegit a l'equip la Judit i la Gala, no? Vull dir que també hem anat rellevant una mica el grup, perquè també la Clara, el Gerard i jo ja tenim 30 anys. Potser ja no ens toca
0: ja
1: estar
0: no
1: fent això.
0: Joves,
1: llavors
0: això,
1: hem agafat gent una mica més jove, també estem intentant això, fer una mica de relleu, perquè arribarà un moment que serà ridícul que jo estigui aquí parlant de Fife, Potaxi, High Key, Low Key amb 45 anys.
0: Poder, sí,
1: ja no
0: bro,
1: toca, ja no sí. Toca.
0: Doncs, a veure, arribem a l'última de les nostres propostes musicals d'avui, i ho fem precisament posant en relació la paraula i la música.

0: Música de Gabriel Fauré, Le Présent, i no sé, com portes això de les cançons, la música, la lletra, aquesta relació, què hi has trobat concretament en aquesta peça?
1: Aquí, aquesta peça em remet a un amor molt profund, però alhora molt dolorós, en certa manera, no? Una certa idea d'intimitat, també, que es dona quan hi ha hagut un vincle molt, molt viscut, una tendresa, però alhora una nostàlgia, una melanconia, fins i tot. Bon, em remet a tot aquest univers, sí.
0: Tu diries que podries tirar i treure un conte d'aquí?
1: Potser sí, perquè m'agrada molt escriure coses tristes i aquest amor sembla que serà...
2: Home, de la manera que estàs comentant totes aquestes músiques, jo penso que si et donéssim un paper i un bolígraf et posaries a escriure una història per cada una d'elles. Per cert, un dels teus poemes s'ha musicat.
1: I tant.
2: No sé si és l'únic.
1: És l'únic.
2: És l'únic.
1: És l'únic. I és un poema que em fa especial il·lusió perquè me'l va musicar el compositor berguedà Lluís Gual. Jo no el coneixia.
2: I mira, no us que coneixíeu?
1: No, jo sóc de Navàs, vull dir que estem a pocs quilòmetres.
2: Sí.
1: I tenim amics en comú. No ens coneixíem. I un dia em va escriure, quan jo encara vivia a Bristol, i em va fer aquesta proposta d'adaptar-me a un poema de La llum subterrània per cor i cobla. I sí, sí, es va estrenar al Palau de la Música el juliol del 2023 amb la coral Càntiga i la Copla Sant Jordi. Va ser impressionant veure com un poema meu prenia forma.
2: Sí, no?
1: Sí, gairebé.
2: Com canvia.
1: Com canvia, com el Lluís l'havia interpretat.
2: La va encertar? És a dir, Sí?
1: Sí, la va encertar molt. El Lluís és una persona amb molt de talent, en sap moltíssim, i el va llegir amb molta finor, no? El va llegir amb una mirada molt, molt fina. I jo, quan la vaig escoltar per primer cop, vaig tenir la sort de poder anar a l'assaig general el dia abans, i clar, gairebé era veure com el meu poema, jo sentia la peça i veia el meu poema en imatges, no? Gairebé va aconseguir elevar-lo a un nivell que no em pensava mai. Que... A més, era un poema que havia passat una mica desapercebut, no?, del llibre, i que jo tampoc el recitava mai gaire. I a ell va dir, quan el va veure, va dir, ostres, és que només per l'estructura que té ja veig com el puc articular.
2: Just és el que t'anava a dir, que quan el van entrevistar a l'assaig general va dir això mateix, que no havia llegit cap paraula, que només veient l'estructura ja sabia quina forma musical havia de tenir. Va, sentim-ne una mica.

0: el deixaríem sonar més, eh? Però és que després se'ns està tirant el temps al damunt, ara que han callat totes les veus. I em sembla que també deia en aquesta entrevista en Lluís que just quan diu alguna cosa de la nuesa, pot ser que m'equivoqui o no...
1: Les petges nues.
0: Exacte, sí. Les petges nues, pensava de... aturar la música i deixar el cor sol, no?
1: Exacte. Sí, ell va lligar molt bé la paraula amb el que passava musicalment, no? També al final hi ha un vers que diu ens sentim plens perquè existim per fora, no? I allà hi ha una pujada, una explosió, una eufòria gairebé creativa, un motor... És impressionant la feina que va fer.
0: El que és impressionant és el teu currículum, perquè, per si fos poc, també ets membre de la plataforma Versòpolis. Explica'ns molt breument en què consisteix aquesta plataforma.
1: Sí, és una plataforma europea que bàsicament aglutina poetes emergents d'arreu del continent, no? I gràcies a formar part d'aquesta plataforma doncs he tingut la sort de poder recitar a l'estranger i de recitar en català, no? Per exemple, l'estiu passat vaig estar a Macedònia en un festival que és dels més antics del món i em va sorprendre molt perquè no el coneixia, Struga, i, ostres, va ser molt bonic poder recitar en català al costat de poetes de Bangladesh, de Lituània, de França, Irlanda, no? Dels Estats Units, d'arreu del món. I poder posar doncs, la nostra literatura i la nostra llengua en un espai internacional d'aquestes característiques és molt bonic, no? Perquè al final és això, que hi ha interès, perquè la gent després, quan sent que recites en català, et demanen, no? I tenen curiositat.
0: Que hi vas com a Xavier, però aprofites per ser una mica ambaixador, no?, de Catalunya.
1: I tant, jo sempre...
0: Dels països catalans.
1: Sempre. Jo quan vaig a l'estranger, he estat a Mèxic, vaig estar a Panamà, això a Macedònia, ara he estat a Irlanda, també fa molt poc. Clar, jo allà tinc molt clar que no vaig a parlar de mi o dels meus llibres. Jo vaig allà a parlar de qui som, no? I de què hem escrit, i de qui és Mercè Rodoreda, i de qui és Josep Carné, i de qui és Maria Mercè Marçal, no? I de qui és Ausias Marc, i de qui és Blai Bonet. Vull dir, al final, jo crec que quan et conviden a aquests llocs has d'aprofitar aquestes plataformes per projectar-nos com a literatura, col·lectivament.
2: Doncs això, estimem-nos molt, reivindiquem el que és nostre i compartim-ho. I, per tant, moltíssimes gràcies, Xavier Mascarabioto, per la teva visita avui a Tots els Matins del Món.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
3: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
4: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
3: I aquesta setmana...
4: La música del cinema històric.
3: El violí vermell.
5: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
2: Ens acostem a 11:15 del matí i entrem a aquest últim tram del programa donant espai a la primavera i en concret a la primavera de Ludwig van Beethoven. Sentirem, esclar, la sonata que porta aquest títol, la número 5 de les que va dedicar al violí, en una versió que va sortir fa unes setmanetes del forn, la de Lina Ibrahimova, acompanyada del pianoforte per Cedric Tiberghien. Aquest n'és el primer moviment.

Que bé que sona aquesta versió de la sonata primavera de Beethoven. Es tracta de la que han publicat Alina Ibrahimova i Cédric Tiberjian dins el seu àlbum dedicat a aquest autor pel segell Bis, ara fa tan sols unes setmanes. I mentre arriba el moment d'entrar a la darrera secció de la setmana i del programa d'avui, esclar, passarem al món del renaixement anglès amb un motet de Thomas Tallis, If You Love Me. L'interpreten els Tallis Scholars.

0: Doncs així acaba aquest motet, If You Love Me, de Thomas Tallis, que hem sentit en la versió de Tallis Scholars. I tota la pau que carregava i concentrava aquest motet és la que ara mateix no teníem a l'estudi mentre preparàvem l'entrada.
1: No és veritat.
0: No és veritat?

0: Dios.
1: En un moment,
0: una pau, ja està.
2: La interrupció més maca que m'han fet mai.
1: Sí, sí.
2: Estava jo aquí explicant, i s'ha posat aquest home a tocar, i ja està.
0: No, perquè abans de muntar, bueno, se sent, no, la meva veu?
2: Hola, Carles, sí. Marigó, hola. Per cert.
0: Estic
2: hola,
0: bon dia. Bon dia, com esteu? Doncs, abans de tocar, jo, no és estrès exactament, el que passa ens passa aquí és que hem de fer una mica de muntatge, i llavors tenim el temps que dura la primavera de Beethoven per poder-ho fer, i no hi ha hagut suficient temps.
2: Però no passa
0: però
2: res.
0: No passa res. Llavors no és un moment que això és el directe i pum, pum, pum, pum.
1: Sobre la marxa.
0: Sobre la marxa. Sí, sí. Mm-hmm.
2: Per tant, benvingut un dia més aquí a l'estudi.
0: Avui hi ha diverses coses.
2: Sí, ens hi posem ja, que tenim moltes coses a fer.
0: Llavors, primera cosa de tot, em podeu recordar el telèfon del programa? Un moment, sisplau.
2: I tant.
0: Me l'apunto.
2: 627. 480.
0: 480.
2: 116. Avui ens els faràs cantar, també, els numerets?
0: Mira, és okay. Que va d'això. Ja amb algun col·lega, amb algun company músic, ens hem escrit perquè la setmana anterior vaig proposar que estaria bé tenir com la cançoneta del...
1: És veritat.
0: No l'hem pogut hackejar. O sigui, hem intentat de totes maneres. Hem intentat buscar quin ritmillo té els números. Hem intentat veure si cada nota correspon a una nota de l'escala, que sonaria, no? Sou 6, 2, 7, 4, 8... I és com... No té,
1: no.
0: La nota no t'has dit. El ritmillo no té com ritme intern. O sigui, el telèfon aquest...
2: El
0: que li va passar a la Maria de que no se li quedava al cap, té una raó de ser. Hi ha números que se't queden més ràpid que d'altres.
1: S'ha de fer una cantarilla.
0: Tot i això, jo envio un repte al cel. Avui no improvisarem una cançó, perquè us he de dir que venia en el bus, m'anava mirant el telèfon, o sigui, el número aquest, i deia, vale, a veure, com podria jo fer una melodia d'això? Sóc incapaç. Llavors, no em llançaré a la piscina que avui, sinó que deixo el repte obert perquè si hi ha algun músic, algú que tingui ganes d'enviar-nos una mini melodia amb aquest número, doncs la farem servir.
2: Nosaltres posarem tot de la nostra part per poder-ho fer.
0: I si alguna de vosaltres se'ns acudeix o algú de la ràdio, endavant. No cal ni que hi hagi melodia. Si algú envia que tingui un ritme divertit, amb això ja tindríem la base. O sigui, que qualsevol persona, no cal que sigui músic, li poseu un ritme millor al número, doncs ja ho tenim.
2: Socorro, el que pot sortir d'aquí.
0: Bueno,
2: en fi,
0: llavors,
2: passem
0: i avui,
2: de capítol.
0: Sí, passem de capítol. Sempre feu una cara molt incòmoda quan us parlo d'això de la melodia, perquè us veieu que us faré cantar, però no patiu, encara no.
2: No passa res, llavors, tampoc.
1: Ha dit encara no.
2: Encara no, això ha dit.
0: Encara no. Aquest era jo. Bueno, llavors... Avui vull fer... Sabeu aquesta secció tan celebrada de Després en parlem, en la que toco, i hem de dir a veure què us ha suggerit i tot això? Avui he tingut una idea, una via estrafolària. Anem a veure si els oients i les oients tenen ganes de jugar a aquest joc. I és, en comptes d'unir-la... Tenim el telèfon a mà?
1: No.
0: Vaja!
1: El té l'Alba, però ara...
2: L'Alba que ens escolta
0: si
2: ens està monitorejant.
0: Si ens el porta.
2: Ara ens el portarà.
0: Puc fer música de passar el temps? Vale, llavors, bueno, si podem obrir-ho seria genial. La idea seria, tocaré una música i el tema d'avui són receptes de cuina o tipus de menjar. Textures de... Enteneu què vull dir?
2: Sí.
0: No ho he fet en la vida, això.
2: Meravellós.
0: Hem celebrat durant dues setmanes animals. Ha funcionat superbé.
2: Això
0: crec que ha estat la bomba.
1: Sí, sí.
0: Anem a passar a capítol i ara farem receptes... No tinc ni idea de com ho enfocarem, això, d'acord? El que sí farem, segurament... Bueno, el que anava pensant quan deia provarem això és dir-vos si és un postre o què és, no?
2: Una mica de pista per ubicar-nos, no?
0: Perquè si no és massa complex. Sí? Teniu ganes de jugar?
2: Sí, sempre.
0: Vinga, ja tenim la gent atenta. Sí, no? Tenim el WhatsApp obert aquí preparat per la gent? Vinga, anem per al primer plat. El primer plat serà... sabeu allò que fem en el vermut? Coses que mengem amb el vermut, d'acord? Com previ a...
2: Ja no donis més pistes, que si no encara ens situaràs massa i tot. A veure.
0: Sí, vaig improvisant el que dic. A veure. Vinga.

0: A veure, què us recordo? A què us recorda? Us pot recordar
1: clar,
0: això?
1: Jo és que he pensat en unes braves directament, allò que comença i té el xoc aquell el picant i després és, ai, si m'agrada, dius una altra. I és, per això he rigut, perquè ja
0: sí,
1: n'he vist.
0: És que anava per aquí. Jo en realitat havia pensat, no sé per què, i us juro que no em bec des dels 10 anys, però el Bittercast. O sigui, he pensat en aquestes begudes...
1: Parlant de coses concretes i específiques...
0: Sí, no, però les braves eren molt millor. Perquè jo m'imaginava que tu menges i és com... que dolent! I després... Oh, sabeu aquests cacauets de... que porten wasabi?
1: Wasabi, sí.
0: És això que dius... I després, oh, un altre. I vas repetint i al principi pica, però després vols continuar. Bueno, fantàstic.
1: Veus, doncs, la idea de fons sí que l'he encertat.
0: No, l'has clavat perfectament.
2: Bueno, molt bé, Maria.
0: Des de casa no deuen saber ni què dir, no? Avui és una prova, eh?
2: Mira, en Francesc diu punxant les olives.
0: També, clar, perquè hi ha la part de punxar l'oliva i després te la menges. M'agrada.
2: És bo, Francesc.
1: M'agrada molt això, sí.
0: M'agrada, vinga, anem.
1: Un altre.
0: Passem al primer plat, d'acord? Vinga,

0: Va, Esther, llança-t'hi.
1: Espaguetis.
2: Vale. No eren espaguetis?
1: No.
2: Jo no he imaginat espaguetis, però entenc per què dius espaguetis, no?
1: Perquè estan recargolats. Sí, perquè
2: vas recargolant. Us he de confessar que el que jo he pensat no l'hagués dit, tampoc.
0: No, o sigui, jo he pensat en una amanida i l'oli,
2: sí,
0: la cosa
2: jo,
0: aquella...
2: Jo havia pensat en amanida. I era la varietat, com hi ha la frescor, no sé què. Però a poc que he tocat una miqueta, crec que...
1: Anaves cap a
2: ha
1: mi.
2: Guanyat la Maria, en tant que encertat de la meva idea, però has guanyat tu, Esther, perquè
1: dir,
2: era millor.
1: La idea original era l'amanida, però s'ha acabat venint a mi.
0: Sí. Estem tan connectats.
1: Cap a mi.
2: Brutal. Tots. No, de fet, entre tots i totes ho encertem tot. O sigui, que fantàstic. No. Vinga, i ara, segon plat. Algú està escrivint? No,
1: ara no.
2: Bueno, segon plat, o sigui, plat principal, d'acord?

0: Allò,
1: anar
0: fent xup-xup.
1: Anar fent xup-xup, amb paciència i... postres!
2: Som-hi, amb les postres. Ai, ara. Uau, a veure què passa.
1: M'està costant molt. No sé si aquesta secció la repetirem en la versió d'aliments.
2: És el dia que estem encertant més, també.
0: Sí.
2: Però...
1: per això és massa fàcil. No. M'està costant aquí pensar... Vale. Postres, eh? Ha! Vale.
0: Mira, un...
1: Ah, algú ha escrit?
0: Sí. La Montse diu canelons. I un altre ha dit també en saladilla.
1: Mira, els canelons te'ls compres i són de peix, perquè és una mica la mateixa idea. Jo, la referència de l'habanera anava per al peix. Llavors, canelons de peix, això també podria ser.
2: Va. Una cosa mediterrània, com de casa.
1: I l'altra opció era...
2: també,
1: perquè era suau, amorosa... O sigui, sí. Si és que al final, amb una mica de morro, encertem.
0: Sou molt bons.
1: Però
2: va, reprenem, a veure on vas.

0: És els postres, postres. Bueno, bueno, no sé, és molt...
1: No, és molt xula, també. Jo m'hagués posat a ballar.
2: És molt difícil.
1: Directament.
2: Molt difícil.
3: Jo he vist xocolata, però...
2: Vale, bueno.
3: No ho sé, fruita, macedònia, amb xocolata? No, no enganxa.
0: No enganxa. No, jo... Ni cola, ni... És molt difícil. He de practicar. Per primera vegada, avui és el programa 19. Per primera vegada, després de 19 programes, me n'adono
1: que has de practicar.
0: Hem tocat sostre.
3: Jo, o fons, puc... sostre o fons.
1: Carles, no, és que estem arribant al final de la temporada.
0: I estem tots ja...
1: És normal. Bueno,
0: estem com agafant el que queda del iogurt, no, allí, la tapeta, no sé, xuclant la tapa del nostre Macedònia.
3: Què era això?
0: Jo no ho sé
1: d'entorn. Una Macedònia, sí.
0: Jo m'he imaginat com entre Macedònia, però imaginava, havia de ser com una fruita... O sigui, jo he imaginat un sorbet de mango. Això és el que jo havia imaginat.
3: Ah, d'acord.
1: Alguna cosa tropical.
0: Com tropical. Sí. Però clar, és que tropical, i això que he tocat, vull dir que d'allò, de veritat, he de practicar. Ja em podeu fer fora, si voleu. Un any de recés per practicar una mica i l'any que ve tornem.
3: El període de prova s'acabava justament avui, t'imagines?
1: Mira, en francès diu postre de músic i la Montserrat, Macedònia de fruites,
0: veus? Postre de músic.
3: Goita de Macedònia ha funcionat.
0: Macedònia, Macedònia.
3: Encara que pensis que no.
0: Sí, aquí el problema és que la música ja suggereix, però no és el mateix que jo imagino. Per tant, el que he de fer és aprendre a actuar i quan digueu Macedònia, digui, molt bé. A veure,
3: era això el que jo havia pensat.
0: Què és això, Macedònia?
3: Encara que no.
0: Molt bé. Així, veus? Vale, perfecte, ja ho tinc practicat.
3: O sigui, sense voler ens has enviat la imatge d'una Macedònia mentre tu pensaves un sorbet de mango. Meravellós.
0: Sí, magnífic.
3: Doncs ja està, bueno. Què vols, que deixem de banda...
1: Passem
3: al menú?
1: Una altra subsecció.
0: Sí, passem a una altra i jo m'he cansat molt aquí.
3: Subsecció.
0: No sé quina hora és. Bum, encara queden 9 minuts. No sé pas com ho podrem
1: encara?
0: Deixar.
1: No.
3: Ens enfaltaran, dir... ja
0: sí, se'n fa... Ja, se'n fa curt. Bueno, tenim una proposta, és el moment dels oients. Que em fa gràcia perquè la vaig mencionar fa dues setmanes. I és que un oient ens va enviar una proposta tipus, què passaria si Thelonious Monk i Bach es trobessin o alguna cosa així. Però m'agradaria llegir el missatge i analitzar-lo.
3: Vas llegir-lo tu o
0: sí,
3: llegim nosaltres?
0: Em fa gràcia l'anècdota que... Llegiu-lo vosaltres, sisplau.
3: Diu, bon dia, per la subsecció del Carles Marimon, on improvisa amb les nostres suggerències, Thelonious Monk i Bach es fusionen en un de sol.
0: Bé, alguna gent no li haurà passat un plaer.
3: Carles Marimon.
0: El 99% d'oients diran, ah, doncs què hi ha malament en aquest missatge? El meu cognom. El meu cognom porta història. Jo em dic Marigó de cognom, i és un cognom poc freqüent. I jo, és que tinc una llista guardada i articles guardats de diari i tot això, de com m'han posat de maneres diferents.
3: Que t'han canviat el nom, eh?
0: Marimon no me l'havien posat mai. I m'agrada especialment.
1: I què t'havien posat?
0: La meva preferida era, com era? Marimbo. Marimbo. Em va agradar molt perquè lliga amb... De fet, durant un temps vaig dir, em posaré Carles amb K, Carles Marimbo, o alguna cosa així, tipus, serà el meu d'allò quan vulgui tocar
3: és
0: un montuno xurros.
3: És molt estrany, això. No
0: Marimbo,
3: funciona.
0: Mariló. Mariló també m'han posat. No, ja us l'has dit, és que l'has dit de memòria, perquè tinc la llista de veritat. No us passa a vosaltres? No us l'han canviat?
1: No.
3: A mi, no, clar, saps què passa?
1: Pinar... No, és que no. Com a molt pots apuntar-lo sense la T.
3: Clar.
1: O amb D.
3: No.
0: La meva preferida era... Aquesta va sortir al diari de Castilla i León, perquè vam fer allà una cosa, i es deia... Era Maringo.
1: Maringo.
0: Aquesta era la bona. Ostres. Aquesta era la de salsa. Maringo m'agrada moltíssim. De fet, en els meus llocs de jugar als escacs, el meu nom és Maringo. O sigui, per si voleu buscar...
3: Busquem, a Ditxes, després et buscaré.
0: Sí, el perdedor que soc, doncs Maringo.

0: Marimbo. Vale? I marimbo m'agrada molt, molt. És molt divertit. Dóna com un airet, així...
1: Clar, jo és que tinc nom compost. I aleshores això també dona,
0: també, peu, també dona peu
1: a errades per tot arreu. Jo sóc Maria del Rosario Montes Moreno. Per tant, és un lloc, un nom llarguíssim, amb el seu del, amb
0: el dius bé del tot, o no.
1: I mira, Maria del Monte m'ho han dit tantes vegades.
0: Clar.
1: O sigui, s'han menjat el Rosario, m'han tret una S, s'ha quedat allà. Maria del Monte, dius, que aquesta és la folclòrica, que jo no faig això. Però vaja,
0: ja,
1: coses de la vida.
0: Coses de la vida.
1: Coses que no pensava que explicaria per antena.
0: No, exacte. Com fa? Amb la nova subsecció de Tots els matins del món, confessions. Val, vinga, vaig a fer la... Bueno, vaig a intentar... El que faré ara és, com si Bach... O sigui, coneixeu una peça, la que intentaré versionar fa...
2: Sí.
0: Vale, llavors, la que he fet és com convertir-la com si l'hagués toquetejat Thelonious Monk. Vinga.
1: A veure què passa.
0: Vinga.

0: Que boquets.
1: Sí, és que
2: ara... No sé, no sé. Sí, ha caminat, ha funcionat, us ha agradat?
1: És impressionant.
0: Sí, sí, sí.
2: Bueno, doncs aquest és el meu homenatge en Pau, que en Pau té dos punts. En Pau és el que va enviar aquesta proposta, diria.
0: Crec que sí,
2: perquè
0: no,
2: jo he apuntat Pau, perquè ho dic de memòria, però ho va enviar al WhatsApp del
1: en
2: programa.
1: En Pau,
2: No, no.
1: En Pau Blasi.
2: No el nostre Pau.
1: No.
0: El
1: no,
0: Pau que participa i s'emporta els punts de
2: sí, un que en té dos. Anem empatats. Sí. En Francesc té dos punts i en Pau té... Ah, no, avui, en Francesc què havia dit? Havíem de sumar?
0: Havíem certat.
1: Sí, ha dit postre de músic i ha dit punxant les olives.
0: Les olives. Olives, les olives.
2: Clar, avui què? Convalida o no? Ho he fet tan malament que no sé si... Bueno, mig punt, mig punt. En Francesc té dos i mig.
0: Dos i mig.
2: I en Pau té dos. Home, és que...
0: Els criteris de puntuació d'aquest sí, certamen no estan clars.
2: És més o menys com tal com venen. Bueno, jo crec que tenim temps per alguna miniatura i poc més, no?
1: Va.
2: Jo vull tenir ganes de fer-lo del conte, però entre que ens hem deixat els daus del conte a dins, a la cabina, amb en Pau Blasi...
0: Ah, Pau, el Pau allà... és el custodi ara mateix dels daus.
2: Sí, i el Pau no sap ni de què parla.
0: Diu, quins daus? Ja. No sentim, perquè només li llegim els llavis.
2: És allà la maleta.
0: Diu, quins daus?
2: Llavors,
1: no hi ha temps, no hi ha temps.
2: Jo crec que no hi ha tant de temps. Podem fer una miniatura la setmana. Vinem, fem... Sí. Però hem de fer un conte abans d'acabar el programa. I estem... Quan queden? Dos programes després d'aquest?
1: Sí.
2: No?
1: Sí.
2: Això...
0: Encara ens has de venir a veure dues vegades. Però mira...
2: Que bé. Ah, el que li agrada a la mà.
1: Ai. Miniatures.
2: Era així? Hòstia, ara sí? M'ha pillat totalment desprevingut. Bueno, és un tancament magnífic.
0: Sí, el que va.
2: Hauria de veure com la Maria intenta obrir la tapa. Va, va.
0: I ho farem tot el soroll que pugui, Pau? Mira. Ui, ja queden pocs paperets d'aquí. Ens heu d'enviar més miniatures,
2: s'està acabant el... Sí.
0: Va, mireu.
2: Farem una bona... Aviam, a veure, paperet.
0: Carles, improvisa sobre aquestes tres paraules, diu la Clara.
2: Clara, va.
0: Foc, fang i fred.
1: Ostres, totes tres amb F.
2: Foc, ah, m'agrada això. Foc. Em sona amb un de... No, hi havia un de fang. No, no, però era...
0: Això no ho hem
2: pedra,
0: fet, ja?
2: Fang em
0: que
2: sona.
0: Que vam parlar del fang i el fong.
2: Sí.
0: Un dia que
2: fong,
0: vam fer una cosa...
2: Però era...
1: No,
2: me'n recordo.
1: No,
2: no era uns altres. A veure, me les repeteixes?
0: Doncs mira, encara que hagi sortit, foc... avui segur que surt diferent. Foc, fang i fred.
2: Uf, bueno, ens traslladem, perquè...

0: Doncs sobre aquest foc, fang i fred, avui us hem de dir adéu perquè som al darrer minut del programa. Per tant, un programa i una setmana que se'ns acaba i dilluns que hi tornarem.
1: Doncs sí, amb les seccions de la Laia Pujolassos i el segell personal i l'Alba Quinquillà, que ens arribarà amb el seu laboratori de veu, i l'entrevista que tindrem, com sempre, a la segona hora amb la compositora Olivia Pérez Collellmir.
0: Perfecte, doncs amb aquesta música creada en directe i en viu d'en Carles Marigó, us diem adéu, que vagi molt bé el cap de setmana i cuideu-vos molt.
1: Bon divendres, bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu-siau.
2: T'has preguntat quins són els directors musicals més influents de l'actualitat? Els Homes Clàssics dediquen la setmana a 5 grans mestres que pots veure dirigir en les principals sales del món.
3: Els Homes Clàssics. Cada dia a la 1 del migdia, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per sentir un altre dels concerts amb què a Catalunya Música i celebrem els 140 anys de la Banda Municipal de Barcelona, la que avui sentirem des del concert de l'octubre del 2025 a l'Auditori, un concert en què hi va participar Judit Jauregui per a interpretar el concert per a piano de George Gershwin. Serà la primera obra d'avui, una obra que serà preludi després d'una estrena, l'estrena de l'obra de l'Hisenda Fàbregues, Càntic d'Exaltació. Exaltació és una comanda de la banda a la compositora de Terrassa i finalment el concert s'acabarà amb música d'un joveníssim compositor gallec, León Durán. En sentirem el poema escènic per a banda Bodas de Sangre a partir de Federico García Lorca. Tot això és el que sentirem des d'ara mateix, des de la gravació de Catalunya Música, que comença amb el concert per a piano que va escriure George Gershwin com encàrrec del director d'orquestra Walter Damrosch després que hagués escoltat l'estrena de la Rhapsody in Blue el febrer de l'any 1924. I la idea, després de tot això, era compondre un concert per a piano d'estructura clàssica però amb llenguatge de jazz. I així van néixer els tres moviments d'aquest concert per a piano i orquestra en fa major de George Gershwin, que ara interpreta Judit Jauregui, piano, amb la Banda Municipal de Barcelona, dirigida per José Rafael Pascual Vilaplana.

música de George Gershwin composta als anys 20, aquest era el concert per a piano i orquestra en fa major, una obra que en principi s'havia de titular Concert de Nova York. Els tres moviments que hem sentit han estat com una mena de charleston a l'inici, un blues americà a la segona part i per cloure aquesta barreja frenètica de ritmes que hem sentit amb la banda municipal de Barcelona i la pianista Judith Jauregui sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana, el titular de la banda municipal de Barcelona. Doncs després d'haver interpretat aquest concert i d'haver sentit la solista d'aquest enregistrament d'avui de Catalunya Música de l'octubre del 2025 a l'Auditori, ara sentirem Judith Jauregui tota sola. Interprete, fora de programa, la Masurca en la menor, opus 17, número 4, de Frédéric Chopin.

La pianista Judith Jáuregui, fora de programes, qui acaba d'interpretar aquesta masurca en la menor opus 17, número 4 de Frédéric Chopin, una obra per acomiadar-se del públic de l'auditori després que hi hagués interpretat amb la banda municipal de Barcelona el concert per a piano i orquestra en fa major de George Gershwin, que és la manera com hem començat aquest concert d'avui, que ara després d'haver sentit aquesta obra dels anys 20, del segle XX, d'haver anat fins a la música del segle XIX amb Frédéric Chopin, se'n va cap als nostres dies amb una obra nova, una obra que es va estrenar aquell dia a l'Auditori Música de la terrassenca Elisenda Fàbregues, nascuda l'any 1955. Doncs a Elisenda Fàbregues, amb motiu del 140è aniversari de la banda municipal de Barcelona, se li va fer l'encàrrec d'escriure una partitura nova per a banda. I ella va fer el Càntic d'Exaltació, és una partitura del 2025, una obra que vol celebrar l'herència perdurable i la vitalitat artística de la banda en un moment musical contemporani on es fonen tradicions i nous llenguatges. Doncs a partir d'aquí el Càntic d'Exaltació, l'estrena a l'auditori d'aquesta obra d'Elisenda Fàbregues, que ara interpreta la banda municipal de Barcelona sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana.

L'enregistrament que us oferim avui és del concert en què s'hi va fer l'estrena d'aquesta obra, un concert que es va fer a l'Auditori l'octubre del 2025, un concert de la Banda Municipal de Barcelona sota la direcció del seu titular, José Rafael Pascual Vilaplana. Aquesta obra és un encàrrec de la banda, la compositora de Terrassa, nascuda l'any 1955, Elisenda Fàbregues. El 2025, i per aquesta ocasió, va compondre el Càntic d'Exaltació, que és el que acabem de sentir en aquest concert d'avui. Just quan enfilem el final d'aquesta gravació amb una altra obra molt recent, en aquest cas de l'any 2022, és un poema simfònic a partir de Bodas de Sangre, l'obra de Federico García Lorca. És una obra del joveníssim compositor gallec nascut el 2002, León Durán, que va fer una obra que, com en el Teatre de Lorca, la música avança cap a un destí fatal contra el qual lluiten els personatges de l'obra, representats aquí per motius

motius melòdics i incisos rítmics. Doncs tot això és el que ara sentirem per cloure aquest concert d'avui, el poema escènic, per a banda Bodas de Sangre a partir de Federico García Lorca, música del gallec León Durán, en versió de la Banda Municipal de Barcelona dirigida per José Rafael Pascual Vilaplana.

Amb aquesta obra nova, escrita l'any 2022 pel joveníssim compositor gallec de La Corunya, nascut el 2002, León Durán, doncs amb aquesta obra que s'inspira en Federico García Lorca i que porta per títol Bodas de Sangre, es va acabar el concert inaugural de la temporada de la Banda Simfònica a l'Auditori. Un concert que es va fer l'octubre del 2025, un concert que va gravar Catalunya Música i que us hem ofert avui amb la Banda Municipal de Barcelona, dirigida pel seu titular, José Rafael Pascual Vilaplana. Per aquella ocasió van preparar un programa interessantíssim, que és el que hem sentit avui i que ara, després dels aplaudiments, desemboca amb una mica més de música, extreta d'aquesta mateixa obra que acabem de sentir, aquesta obra del 2022, Bodas de Sangre de León Durán. En sentim un fragment, és el moment fora de programa, és la gran els aplaudiments del públic per part de la Banda Municipal de Barcelona sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana.

0: Així, amb aquest fragment extret de l'última obra que hem sentit al concert d'avui, el poema escènic per a banda Bodas de Sangre, amb aquest fragment d'aquesta obra, el que va interpretar fora de programa la banda municipal de Barcelona, es va acabar el concert inaugural de la seva temporada a l'Auditori. La direcció del concert ha anat a càrrec del titular de la banda, José Rafael Pascual Vilaplana, un concert en què ja han pogut sentir música dels anys 20 del segle XX, el concert per a piano que l'any 1925 va compondre George Gershwin, el concert per a piano en fa major que hem sentit amb Judith Jauregui al piano. A continuació, hem sentit un encàrrec de la banda a la compositora de Terrassa, nascuda l'any 1955, Elisenda Fàbregues, una comanda per celebrar els 140 anys de la banda municipal de Barcelona. L'obra porta per títol Càntic d'exaltació. I finalment el concert s'ha acabat amb el poema escènic a partir de Federico García Lorca, escrit pel compositor gallec León Durán, Bodas de Sangre. El punt final a aquest concert d'avui, un altre dels que us oferim a Catalunya Música aquesta setmana per celebrar els 140 anys de la banda municipal de Barcelona. La banda fundada l'any 1886, que en els últims anys ha tingut com a directors titulars Salvador Brotons i José Rafael Pascual Vilaplana des del 2018. Avui hem sentit un altre dels seus concerts, gravació de Catalunya Música, un enregistrament que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

Avui, després del concert, us proposem de sentir Johannes Brahms i el quartet de corda en si bemoll major opus 67, que ara interpreta el quartet Melos.

0: Música de cambra de Johannes Brahms. Era el tercer quartet de corda en si bemoll major, l'opus 67 en versió del quartet Melos.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: La manera de presentar-ho crec que podria canviar molt. No hi ha això de fer rock and roll de Vivaldi o vestir-se un poquet més desenfadat. No, és que nosaltres presentem d'una manera sincera i tranquil·la la música clàssica, perquè jo no crec que Beethoven o Schubert o Bach siguessin tan rígids o tan quadrats. És veritat, el que fem és difícil, tenim que estar molt concentrats, però jo crec que també la manera de parlar, la manera de ser, la manera de presentar-se, de pujar a una escena, podria canviar un poc. Jo provo de fer-ho així.
3: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Lina Turbonet. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
4: Des del Festival de Primavera de Praga, La Damnation de Faust, d'Hector Berlioz, obra mestra del repertori romàntic francès. A mig camí entre el poema simfònic i l'espectacle operístic és la recreació molt lliure que va fer Berlioz del Faust de Goethe. Amb el tenor Paul Appleby, la mezzosoprano Stepanka Puchalkova i el baix Alexander Vinogradov.
3: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts al darrer capítol d'aquesta setmana dedicada a grans directors de la nostra generació, a la que hem pogut conèixer una mica millor, evidentment, a mestres que la gràcia està en que a dia d'avui els podem anar a veure perquè estan dirigint les principals orquestres del món.
2: Sí, de fet, només n'hem pogut triar 5 i n'han quedat moltíssims fora, però almenys així tindrem una excusa per a dedicar doncs, una altra setmana a directors i directores. Sigui com sigui, el que portem de setmana hem pogut conèixer a Yannick Nesetzegen, a Susana Maliki, a Sir Simon Rattle i ahir a Kirill Petrenko.
1: Per tant, tres homes i una dona, i és que el panorama de la direcció orquestral, tot i que cada cop mostra una major obertura a les dones, encara hi ha molta feina en aquest aspecte. Hi ha una certa dominància, no, dels homes al món orquestral.
2: Sí, i per això avui hem triat una directora que no només és un excel·lent músic, sinó que també ha estat una lluitadora en la total equiparació entre homes i dones al capdavant de grans orquestres.
1: I un detall que no és menor, va ser deixeble de Leonard Bernstein.
2: Exacte.
1: Per tant, anem començant i us expliquem de qui es tracta.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: no us penseu que us ha saltat l'alarma al mòbil?
1: No.
0: Amb aquest so de marimba.
1: És una marimba, això que sona. Exacte. De fet, és el concert per a marimba de Kevin Patz, dirigit per la nostra protagonista, que, com deia el Pedro, va tenir molt clar que ella volia ser directora des de ben petita, però va topar-se amb una societat que li impedia ser-ho, però no per falta de talent, sinó pel simple fet de ser una dona, ja que per molts, i durant molt de temps, les dones no podien dirigir orquestres. I amb aquesta... amb aquest prejudici es va trobar la nostra protagonista.
0: En tot cas, ella estava convençuda de que sí que es podia dedicar a la direcció, i per això no va deixar d'intentar-ho fins que el món doncs li va donar la raó i va poder demostrar que, en efecte, una dona, com no pot ser d'una altra manera, també podia dirigir grans orquestres.
1: Avui li volem dedicar el programa a la directora americana Merin Alsop.

0: clar, una directora americana dirigint música americana. Aquesta música és, o sigui, essència de música americana.
1: De fet, és el pare de la música clàssica americana, no? George Gershwin.
0: Això són unes variacions sobre el famós I Got Rhythm, de Gershwin.
1: Deixa'm dir que la nostra protagonista, Mary Nelson, s'ha caracteritzat al llarg de la seva carrera en el terreny musical a dirigir precisament molt repertori americà, ha reivindicat molt la música del seu país.
0: En tot cas, és una de les directors d'orquestra més influents i reconegudes del nostre temps, tant per la seva qualitat musical com també pel seu paper pioner en la transformació del món de la música clàssica.
1: Ara ho explicarem, perquè allà on ha dirigit, les orquestres que ha dirigit com a titular, allà no només ha dirigit música, sinó que s'ha preocupat per desenvolupar projectes socials vinculats sempre amb la música i així fer-la arribar a aquelles persones que a priori ho tenen més difícil per poder tenir accés al món musical. Però no correm, anem pel principi. Va néixer un 16 d'octubre del 1956, enguany farà 70 anys, a Nova York, en una família de músics professionals. Fixa't, ha sigut una constant aquesta setmana. Sí. El seu pare era violinista i la seva mare violoncel·lista, tots dos membres de l'orquestra de la ràdio de Nova York. Aquest entorn tan musical, com no pot ser d'altra manera, va marcar profundament la seva vocació artística ja des de la infància.
0: Clar, ella, amb uns pares així, doncs va començar la seva formació com a violinista i va estudiar ni més ni menys que la prestigiosa Juilliard School. Sí. Tot i això, ben aviat es va sentir atreta per la direcció d'orquestra, un àmbit en què en aquell moment estava fortament dominat pels homes i, podríem dir generalment, vetat a les dones.
1: Sí, perquè hi havia com una visió que estava com normalitzada, erròniament, per descomptat,
0: És allò que es diu, com que tota la vida ha sigut així,
1: exacte, que només
0: podien els homes, es pot canviar.
1: Exacte, només els homes podien dirigir. I què dius? Quina afirmació és aquesta?
0: Sincerament, em sorprèn perquè, per exemple, sobretot a partir del segle XX, el món del piano, per exemple, ha estat molt, molt igualitari. O sigui, tenim grans pianistes dones que sense elles, doncs, no seria el mateix.
1: No entendríem l'història del piano.
0: Marta Geric, sí, sí. Alicia La Rocha, Yuja Wang, avui en dia,
1: Mitsuko Uchida,
0: Bunyatis Billy, etcètera, etcètera, no? I en canvi, i és un món molt complicat perquè és el de solista de piano, no? Que dius, ostres, això només pot ser un home. I, en canvi, el de dirigir una orquestra, doncs, no és així.
1: Jo crec que el fet de dirigir, com que d'alguna manera té implícit un cert poder, no? El director té un poder i un prestigi des d'aquest ego, no? D'aquesta força. I, a més, tradicionalment, s'ha dirigit des de la tirania màxima. Sí. A dia d'avui, afortunadament, això ha canviat. També ho hem comentat al llarg de la setmana. Però crec que per tot plegat, no sé, es va arribar a aquesta visió de que les dones no podien dirigir. I sent honestos, nosaltres anem a molts concerts.
0: I tant.
1: Més hauríem d'anar, però en tot cas, hi anem a molts. I, per exemple, jo parlo de mi, jo veure dones dirigir n'he vist, però si ho comparo amb els homes que he vist dirigir, la desproporció és tant, encara avui, en 2026, que és fa l'edat, que així com el que dius tu, solistes, d'instruments, no tinc les dades, però si més o la percepció és que està com molt més normalitzat, en el terreny de la direcció hi ha una diferència tan bèstia entre la presència de l'home director i la dona directora, que realment hi ha molt camí per recórrer i molta feina a fer, i una de les impulsores d'aquest canvi va ser precisament la nostra protagonista, Mary Alsop, que va dir que, carai, jo vull ser directora i seré directora, i es van tots dir en aquest sentit. I, de fet, un moment clau en la seva trajectòria per aconseguir el seu objectiu com a directora va ser contactar amb aquest compositor.

0: Aquesta que escoltem és la fantàstica obertura de l'òpera Candid de Leonard Bernstein. I és que Bernstein va seleccionar a Mary Nelson per participar en les seves classes de direcció. Així doncs, o sigui, un punt important. O sigui, Bernstein no veia els seus alumnes des del prejudici de si són homes o dones.
1: Ni molt menys.
0: Sinó si, del prejudici, o sigui, la visió que tenia era si són bons o mals músics. Uh-huh. I si va triar la Mary Elsop és perquè precisament era una bona directora jove en aquell moment. Per tant, encara s'havia de moldejar el seu talent, però allà hi havia, ja ell hi va veure un futur prometedor. Per tant, Bernstein va esdevenir una figura fonamental en el seu desenvolupament com a directora, tant des del punt de vista musical com també la seva concepció humanista i social de la música, un element realment molt important també en la carrera d'Alsop.
1: Així doncs, aquesta carrera que diu l'Albert de Marina Alsop s'ha construït amb constància i determinació, superant nombrosos obstacles relacionats justament amb el gènere. I això l'ha fet, a més d'una gran directora, una persona molt compromesa que aprofita la seva posició per ajudar a d'altres dones que volen fer-se camí en el món de la direcció orquestral.

0: Heu reconegut aquesta sinfonia, la sinfonia número 1, la Tità de Mahler, evidentment dirigida per Merin Elsop, amb l'orquestra de la que us volem parlar ara.
1: Amb un tempo una mica curiós.
0: Per què curiós? Una mica lent?
1: No ho trobo lent. Sí. Tantí, tota tí, tarí. A mi m'agrada un pèl·let més ràpida.
0: Bé, per criteris de direcció, al final. Sí, sí. Després de dirigir diverses orquestres i conjunts, sobretot de música contemporània, fins i tot ella va tenir un grup de corda que ella dirigia, i feien sobretot música popular, doncs bé, ella va anar centrant-se en el món de la clàssica. Finalment va assolir la projecció internacional l'any 2007, quan va ser nomenada directora musical de la Simfònica de Baltimore, que és precisament l'orquestra que estem escoltant ara mateix de fons, dirigida per Merin Alsop, dirigint aquesta Sinfonia Tità de Mahler.
1: I fixat, amb aquest càrrec, doncs es va convertir en la primera dona a dirigir de manera estable una gran orquestra nord-americana. Durant els seus anys al capdavant de la formació, va elevar-ne el nivell artístic, va ampliar el repertori i va reforçar el vincle entre l'orquestra i la comunitat.
0: És el que dèiem abans, una de les característiques de Merin Alsop quan assumeix la direcció titular d'una orquestra, perquè també va fer-ho més tard al Brasil, és precisament aquesta voluntat ferma de no només fer música amb els membres de la seva orquestra, sinó amb tota la societat que envolta aquella orquestra, vol dir les famílies, vol dir els veïns de l'auditori, vol dir una mica tot l'entorn, i sobretot posar l'accent en aquelles persones que de forma, podríem dir, natural, pels seus recursos econòmics, etc., sembla que tinguin més difícil accés a la música, doncs ella s'ha preocupat molt per donar aquest accés més facilitat. Paral·lelament, també ha desenvolupat una important carrera internacional, ha estat directora musical de l'Orquestra Simfònica de l'Estat de São Paulo, com us comentàvem ara, on també va impulsar aquesta tasca educativa i social, i també ha estat directora principal de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Viena, consolidant així la seva presència a Europa.

0: L'any 2013, Marina Alsop va fer història en convertir-se en la primera dona a dirigir la cèlebre Last Night of the Proms a Londres, un esdeveniment de gran importància dins del món musical.
1: I tant, un gran impacte mediàtic. De fet, podeu buscar aquest concert perquè estava penjat a YouTube, sense massa problemes. Actualment treballa com a directora principal, convidada i assessora artística en diverses orquestres i festivals de caràcter internacional, per tant, en presència tant a Europa com als Estats Units i Polònia. És a dir, actualment no és titular de cap orquestra en concret, però això, evidentment, no resta importància a la seva trajectòria.

0: Pel que fa al seu estil de direcció, Marinal Sopa es caracteritza per una gran claredat rítmica, una energia comunicativa notable i una relació molt directa amb els músics.
1: El seu lideratge es basa... De fet, ho hem comentat ara de la setmana, no?, que és una cosa bastant comú ja amb els directors del present, no?, en la col·laboració i el respecte mutu, tot i dominar el gran repertori clàssic. S'ha fet sobretot coneguda per la seva defensa de la música de compositors del segle XX i XXI i de compositors nord-americans, no?, com Samuel Barber, que estem escoltant ara mateix. Quina obra deu ser aquesta? El seu adagio per a cordes. Aaron Copland, Leonard Bernstein, John Adams i també molts creadors contemporanis als quals ella intenta donar, diguéssim, veu a través de l'orquestra.
0: A més, un aspecte essencial del seu llegat és el compromís amb l'educació i la igualtat d'oportunitats. De fet, ha impulsat nombrosos projectes pedagògics i socials convençuda que la música pot ser una eina de transformació i, en aquest sentit, destaca la creació del Takey Alsop Conducting Fellowship, un programa destinat a donar suport a joves directores d'orquestra i a fomentar, doncs, la diversitat en aquest àmbit.
1: Directores com la Irene Delgado Jiménez, que de fet ha explicat la seva experiència aquí, a Catalunya Música, en programes de, com tots els matins del món, no? I hem pogut conèixer precisament la seva experiència vinculada amb Marin Alsop. De fet, val molt la pena, si voleu conèixer una mica millor les interioritats, no?, de la carrera d'Alsop, i d'alguna manera també com es forja una carrera d'un director i la necessitat de les complicitats amb d'altres, etc. Val molt la pena veure un documental que es diu The Conductor, és a dir, la directora The Conductor, el documental sobre Marin Alsop, que explica precisament tot aquest procés i les llums i les ombres, també, perquè sí. A vegades és veritat que tenim la tendència a veure les llums quan parlem d'algú que ha tingut molt èxit i tal, però clar, amb tot èxit hi ha un esforç de darrere que no sembla que coneguem tant, però forma part també del procés vital. Uh-huh. En resum, Marin Alsop, una directora d'orquestra de gran prestigi internacional i una figura clau a la història recent de la música clàssica. La seva trajectòria, per tant, combina, com us hem intentat explicar, excel·lència artística, lideratge ètic i un compromís ferm amb el canvi social, fet que la converteix en un referent indiscutible del panorama musical del segle XXI.
0: I ara, doncs, anem a escoltar-la a l'audició.
1: Som-hi.
2: T'has preguntat quins són els directors musicals més influents de l'actualitat? Els Homes Clàssics dediquen la setmana a 5 grans mestres que pots veure dirigir en les principals sales del món.
3: Els Homes Clàssics. Cada dia a la 1 del migdia a Catalunya Música.
1: Ja sabeu, arriba el moment de posar-hi una mica més de música i avui escoltarem a la directora americana Marin Alsop i per això hem triat una composició, avui era fàcil la tria, no? Si més no, del compositor,
0: sí,
1: que va ser el seu mestre, com ho va ser Leonard Bernstein.
0: Exacte, sí, sí. Concretament ens hem fixat en la gravació que va realitzar de la Sinfonia número 3, la Kaddish, de Bernstein, amb la Sinfònica de Baltimore.
1: N'hem parlat alguna ocasió, eh? Aquesta sinfonia és una obra profundament personal i espiritual de Bernstein. Combina orquestra, cors, soprano i narrador i pren com a punt de partida la pregària jueva del Kaddish. Lluny de ser una obra de caràcter religiós, podríem dir convencional, és un diàleg dramàtic amb Déu sobre el sofriment, la fe i la responsabilitat humana, escrita en un context de crisi moral i dedicada a la memòria de John Fitzgerald Kennedy.
0: Doncs com dèiem, us proposem escoltar la Sinfonia número 3 de Leonard Bernstein, dirigida per Marin Alsop amb la Sinfònica de Baltimore.

0: Tota la música clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música. Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Acabem d'escoltar la sinfonia número 3 de Leonard Bernstein, la Kaddish, dirigida per Marin Alsop amb la Sinfònica de Baltimore, i amb aquesta composició doncs marxem fins la setmana que ve.
2: Sí, però recordeu que diumenge a les 10 del matí podreu escoltar el resum de la setmana que ens prepara el Pau Blasi, i que dilluns a primera hora, també del matí, ja trobareu al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics, tots els programes de la setmana vinent.
1: Pau Blasi, el control tècnic, i Olga Cardús, a la producció, moltíssimes gràcies i fins dilluns.
2: Adeu, adeu.
1: Adeu.

0: Le Concert des Nations, dirigit per Jordi Savall, ens ha interpretat aquesta xacona de la comèdia ballet L'amour médecin de Jean-Baptiste Lully.
1: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de dimarts, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
2: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Albert Torrents i Marta Lanau. Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest divendres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya al Molt Personal la violinista i directora Lina Turbonet. Avui la nostra convidada ens explicarà com tria els projectes en què participa. No us perdeu la seva resposta.
2: Hola, som Lina Turbonet, som violinista i directora i aquesta és la llista de música de la meva vida. La llista de divendres és ja música del segle XX i és música que per jo és molt important per diversos motius que ja vos contaré i comença amb el Horizons de Genesis. Això havia parlat els dilluns que jo escoltava la música del papà, la música clàssica i el Tchaikovsky, Mozart, Bruckner, tot això. Però el meu germà estava sempre tocant la guitarra i fent música rock, pop. I per ell, també de molt petita, vaig començar a escoltar la música moderna. I Horizons és una cançó de Genesis del grup mític dels 60 i 70. És una cançó que és només amb la guitarra. I el meu germà provava de treure aquesta cançó. El meu germà és molt, molt més gros que jo, és 8 anys més gros que jo. I ell provava de treure aquesta cançó, d'escoltant-la. I jo, quan ell s'anava a l'escola, i jo era molt petit, tenia 3 anys o així, jo agafava la seva guitarra, que era molt grossa, i vaig fer tota la cançó. I ell, quan va arribar a casa, em va escoltar tocant això i va dir, però com ho has fet? Però si jo no he tret aquesta part que em costa molt. I jo l'havia tret, no? I bueno, doncs es va convertir en una cançó que jo escoltava moltíssim i que em pareix preciosa i és molt de riure perquè comença com la primera suite de Bach de cello i quan l'escolteu obro. I jo després, quan vaig escoltar per la primera vegada el Bach, vaig dir, anda, mira, com Horizons de Genesis, que és quasi un sacrilegio, però va ser així.

0: Era Horizons de Genesis. I li preguntem a Lina Turbonet com tria els projectes en què participa.
1: Amb el cor, triga amb el cor, perquè, bueno, el temps és el que és i perquè faig les coses que on em diu el cor que això ho tinc que fer. De vegades he escollit repertori que m'han dit, Lina, però tu estàs segura de fer això? Creus que és el que tens que fer? I jo he dit, és que jo ho sento ara, jo ho tinc que fer ara, això. I normalment m'ha sortit bé. Espero que continuï així. Però sí, amb el cor. Seguim, doncs, amb música de Ravel. I aquí venim a un repertori que jo faig també i que és... De vegades em diuen, sí, però tu ets molt més coneguda per la música barroca, i és normal, perquè hem fet molts més discos de barroc, però jo continuo també fent música romàntica i contemporània, molta contemporània també. I aquí tenim una obra, és el duo de violín i violoncello de Ravel, que hem gravat amb cordes de budell, amb Marco Testori, és un disc que va sortir l'any passat, i del que estic molt contenta perquè, bueno, també hem tingut un premi al Japó, s'ha escollit com el millor disc de música de càmera de l'any al Japó, que va ser un premi increïble per nosaltres. I bueno, perquè la música de Ravel ha estat sempre una música que m'ha agradat molt i que jo sento molt, molt com jo. Si jo sigués una compositora, que no ho som i no ho puc fer perquè no tinc ni idea, però jo crec que aniria en la direcció de Ravel. M'agrada moltíssim i també m'agrada la manera que té ell de combinar una cosa molt naïf amb una cosa super sofisticada. Li agradaven moltíssim els autòmats, com em passa jo, li agradaven moltíssim les matemàtiques, com em passa jo, però també té una part molt... molt de nen, no? Que hi ha una música amb uns colors que molt mediterranis, perquè ell era fill d'una espanyola. És una cosa, la música de Ravel, que em fascina. I aquesta obra és una obra molt moderna. Jo crec que és de les obres més valents que ell va fer i que no es va entendre gaire quan es va compondre. Però, bueno, me va agradar molt i també és la primera vegada que s'ha gravat amb cordes de budell, així és que encara un poquet més difícil, però jo crec que val la pena escoltar com devia de ser en aquella època. I vaig fer també una gran investigació de com es tocava en aquella època. I tinc que dir que m'he trobat també molta varietat, perquè de vegades la gent pensa que ja el vibrato tindria que ser com aquell del Chrysler, però no, hi havia gent que tocava quasi sense vibrato, violinistes, altres tocaven amb moltíssim vibrato, canviava molt. I això també em va donar la força per fer la nostra interpretació molt personal.

0: Lina Turbonet, al violí, i Marco Testori, cello, interpreten el primer moviment de la sonata en quatre parts de Maurice Ravel.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Lina Turbonet.
2: La penúltima peça de la llista és el Venus in First de Lou Reed. I aquí ja venim a la meva part més rockera. No sé, de vegades penso, si no m'he equivocat, jo tindria que fer música, música més moderna, perquè m'agrada moltíssim. I el Venus in First és una cançó que m'aporta immediatament a Eivissa, a l'Eivissa de l'estiu, a l'Eivissa tranquil·la, que vaig conèixer quan era més petita, perquè ara ja, bueno, ha canviat tot molt, però encara tenim aquest espírit així molt lliure i de fer la música i de juntar-se gent i fer música. M'agrada molt quan veig a Eivissa a casa d'un amic meu que fan tipus jam sessions, i jo allí he tocat amb grans músics de jazz. He tocat a ratos, agafava el violí i tocava un poc, i bueno, improvisar, i són coses que m'han portat moltíssim i m'han ajudat, m'han ensenyat moltíssim, més que anys de carrera, crec.

0: chase the costumes she shall wear. Ermine furs adorn imperious. Severin, Severin awaits you there.
1: I li preguntem a Lina Turbonet què ha de fer la clàssica per captar públics més joves.
2: Bueno, el primer de tot és acceptar que es diu sempre ja, tots som molt, molt grans, i què passarà en 20 anys? Pues que arribaran altres grans que vindran a escoltar concerts, perquè això es diu des dels anys 60 o 70 i continuem sempre tenint públic. És una cosa minoritària i és una cosa de gent més grossa, normalment és així, bueno, pues no passa res. Això ho has d'acceptar. Però, clar, la manera de presentar la música és veritat que tindria que ser un poquet més, menys decimonònica. Passat una època que era tot molt serio i era tot molt, molt rígid, també en les orquestres. Però no hi ha només això de fer rock and roll de Vivaldi. Jo crec que no és tant això, o vestir-se un poquet més desenfadat. No, jo crec que no és això. És la manera en què nosaltres presentem d'una manera sincera i tranquil·la la música clàssica. Perquè jo no crec que Beethoven o Schubert o Bach siguessin tan rígids o tan quadrats com de vegades veiem que es presenta a la música clàssica. És veritat, el que fem és difícil, és molt difícil. És veritat que tenim que estar molt concentrats, que necessitem silenci i tot això, però jo crec que també la manera de parlar, la manera de ser, la manera de presentar-se, de pujar a una escena, podria canviar un poc. Jo provo de fer-ho així.
0: Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly.

0: I li preguntem a Lina Turbonet com viu la pressió de la crítica.
1: La pressió se té sempre. Jo crec que com músic vius amb la pressió. I jo crec que qui diga que no, jo crec que no diu la veritat. Jo em recordo, el segon disc era Vivaldi, i em deien com vas a gravar concerts de Vivaldi, te compraran amb tothom. I jo vaig pensar, si penso així no faré res. No faré res, perquè em donarà por. Doncs m'agrada escollir amb el cor i després pensar si realment és una cosa que jo puc fer. I després estudiar molt, i al final el vèrtigo de cada disc està allí sempre. Això està sempre. Jo em creixo amb la pressió, això també és veritat. Però no vol dir que no la senti. I jo amb els meus alumnes parlo molt d'això, de les debilitats del músic i del difícil que és fer música, perquè hi ha molts de factors. Per jo tot això, molt més que arte, és artesania. Si penses massa, no faries res. Severin, your servant, comes in bells, please don't forsake him.

0: The Velvet Underground interpreta Venus in First.
1: Bueno, la llista acaba amb la Janis Joplin cantant el Mercedes-Benz, perquè jo volia deixar a tothom en bon rotllo i perquè em pareix que fa molta falta un poc més de tranquil·litat i de bona energia, que és el que m'agrada, el que més m'agrada repartir. Bona energia.
2: I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? That's it.
0: Era Mercedes-Benz amb Janis Joplin. I amb la música de Janis Joplin s'acaben les llistes musicals de la violinista i directora Lina Turbonet. Han estat 5 dies plens de música que ens han permès conèixer una mica més com entén i com viu la música la nostra convidada. La música, per damunt de tot, ha de comunicar, ens ha dit. Violinista amb caràcter que mana expressivitat, Lina Turbonet té una actitud respectuosa i oberta amb el fet musical. Cada projecte, que diu que tria amb el cor, li comporta moltes hores de recerca i estudi, i això fa que les seves gravacions vessin originalitat i intensitat, alhora que rigorositat. Les seves recerques en l'àmbit historicista corren en paral·lel a la seva dedicació al violí modern. La nostra convidada passa amb absoluta naturalitat de viva a Bartók i després a Corelli. Per això s'ha convertit en un referent tant del violí barroc com el modern. Gràcies, Lina Turbonet, per acompanyar-nos aquesta setmana al Molt Personal i per la teva naturalitat i sinceritat. I també moltes gràcies a Josep Lluís Santissó per aquests 5 muntatges musicals. Les llistes de la Lina Turbonet les trobareu al web de Catalunya Música.
3: Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
4: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
3: So de cobla, la cobla tal com sona.

0: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Comença aquí un nou capítol del programa Sincronies de Catalunya Música. Aquest programa que us acompanya cada dia de dilluns a divendres en aquesta hora i que explora el repertori, les obres musicals creades, compostes o estrenades en un any concret i les relacionem amb el seu context per conèixer l'escenari que les va veure néixer. Com era el món d'aquell any, què hi va passar, què van viure els seus creadors, quins esdeveniments van succeir a nivell històric, polític, social, científic, bèl·lic i, per descomptat, també descobrint els vincles, de vegades sorprenents i sempre fascinants, entre música i arts, literatura, ciència, tecnologia, cinema i pensament. Cada setmana, doncs, viatgem a un any concret i escoltem les músiques que hi van néixer.
0: Sincronies, la banda sonora dels grans esdeveniments.
1: I ja ho sabeu que aquesta setmana ens hem instal·lat a l'any 1838 i el que farem, abans de parlar-vos de les obres que van néixer aquest any, us farem 5 cèntims de què passava en el món de la pintura i de la literatura aquest any 1838, qui triomfava, qui eren els escriptors de moda, podríem dir, els que han passat a la història, òbviament. I ho farem escoltant la música que en acabat sentirem, evidentment, de Frédéric Chopin.

Seguim explicant-vos fets històrics, socials, polítics, però també avenços tecnològics, invents i qüestions que van revolucionar el món de la tecnologia aquest any 1838. Fixeu-vos, es van descobrir les proteïnes. Va ser un científic neerlandès, ubicat a la ciutat d'Utrecht, que es deia Gerardus Mulder, que va formular la hipòtesi de que aquestes substàncies estaven compostes de carboni, oxigen, hidrogen i nitrogen, als quals s'hi afegien àtoms de fòsfor i de sofre. De fet, va venir un altre científic, en aquest cas suec, Jons Jakob Berzelius, que va ser el primer en anomenar aquestes substàncies com a proteïnes, i ho va fer en una carta que li va adreçar a Mulder el 10 de juliol de 1838. Per tant, les proteïnes són batejades aquest any 1838. Un altre element de caràcter científic, astronòmic, i que ens fa una especial il·lusió explicar-vos. Per primera vegada en la història, en aquest any 1838, es van fer les medicions més precises i exactes de la distància que hi ha entre el sistema solar i algunes estrelles de la nostra galàxia. Va ser Friedrich Bessel, un astrònom alemany, que va realitzar per primera vegada una mesura, una medició fiable, de la distància que hi havia des del Sol fins a una estrella, que era la 61 Cygne, des de l'observatori de Königsberg, una ciutat que actualment és Kaliningrad. Va obtenir una distància de 10,9 anys llum. Friedrich von Struve, aquell mateix any, va medir la distància entre l'estel Vega des de l'observatori de Dorpat fins al nostre sistema solar. Aquest observatori està ubicat a la ciutat de Tartu i va obtenir una distància de 25 anys llum. L'estrella Vega està a 25 anys llum del nostre sistema solar. L'escocès Thomas Henderson va medir també la distància de l'estrella Alpha Centauri, ho va fer des de l'observatori de Cap de la Buena Esperanza, i va obtenir una distància de 4,3 anys llum des del Sol. Per tant, aquest any 1838 hi va haver una efervescència dels científics i astrònoms que van aconseguir medir per primera vegada i amb força precisió la distància des del nostre sistema solar fins a diverses estrelles emblemàtiques del nostre cel.

I us expliquem tot això mentre escoltem fragments musicals de les obres que van ser estrenades o que van ser concebudes, creades, compostes aquest 1838. Més qüestions de caràcter científic, podríem dir, invents. En aquest cas, a França, Louis Daguerre va inventar el daguerreotip, una tècnica fotogràfica en la qual la imatge s'aconseguia a partir d'una capa sensible de nitrat de plata extesa sobre una base escalfada de sal comuna i revelada amb vapor de mercuri. Déu-n'hi-do, no ens hi atrevim. Això del mercuri fa més aviat por. El 1838 fa la primera fotografia d'una persona viva. Ho va fer al Boulevard du Temple, a París. El temps d'exposició d'aquesta primera fotografia, d'aquest primer daguerreotip, us l'imagineu? Quanta estona va estar oberta la càmera i la persona aquella quieta, sense bellugar-se? 10 minuts d'exposició, déu-n'hi-do. I a Alemanya, Theodor Schwann, basant-se en la investigació microscòpica que havia fet el científic Matthias Schleiden sobre les plantes, va proposar la teoria cel·lular. És a dir, els animals i les plantes estan formats per cèl·lules que són independents i estan subjectes a la vida de l'organisme. Això es va descobrir precisament aquest 1838 i va exposar aquesta teoria en un llibre anomenat Investigacions microscòpiques sobre la concordància i l'estructura en el creixement dels animals i de les plantes. De fet, va ser publicat el 1839. Un altre gran descobriment d'aquest any 1838.

I avui tornem a escoltar música de Frédéric Chopin. Tornem no només al 1838, a les acaballes, a la tardor d'aquest any, sinó també a l'illa de Mallorca. I en el capítol d'avui, específicament a la cartoixa de Valldemossa, que en aquell moment estava abandonada i que va ser ocupada en aquells últims dies del 1838 per aquella parelleta d'enamorats, de creadors, Frédéric Chopin i George Sand, amb els dos fills d'ella, que es van instal·lar en aquesta cartoixa i que van viure una de les situacions més dramàtiques de la seva vida. D'aquí, però, en va sortir també música d'altíssim voltatge, música com aquesta.

Ja us van fer 5 cèntims d'aquesta estada a l'illa de Mallorca de Chopin i Georges Sand. Això va ser, recordem-ho, a partir del novembre de 1838. Recordem que Chopin i Georges Sand s'havien conegut el 1836, 2 anys abans. Ella era una dona fascinant i magnètica, que de fet es deia Aurora Dudevant i que estava divorciada d'un personatge de l'aristocràcia francesa amb qui havia tingut 2 fills. Georges Sand és el pseudònim d'Aurora Dudevant, una escriptora de prestigi de l'elit cultural parisenca. La tardor de 1838, Georges Sand i Chopin van iniciar una relació sentimental secreta que podrien viure plenament si fugien de París i s'establien durant alguns mesos en un indret saludable, recòndit i allunyat de la capital musical i cultural d'Europa en aquell moment. Frédéric Chopin, Georges Sand i els seus 2 fills, Maurice i Solange, amb la seva criada Amélie, van fer cap a Mallorca i van arribar el dia 8 de novembre de 1838. Després d'uns dies a la capital, es van instal·lar a Son Vent, una caseta de camp a establiments.

Durant els primers dies, el clima, l'acollida i l'exotisme d'aquell paratge van entusiasmar els nouvinguts. Tot eren sorpreses, experiències i novetats, i Jobenc va deixar constància d'aquesta eufòria inicial en una carta que li va enviar el dia 15 de novembre al seu editor parisenc, Jules Fontana. Diu això: «Soc a Palma», deia Chopin, «al bell mig de palmeres, cedres, cactus, oliveres, tarongers, llimoneres, àlues, figueres i magraners. El cel és de color de turquesa, la mar de lapislàtzuli, les muntanyes d'esmeralda i l'aire és com el cel. Oh, amic meu, visc més, estic davant d'allò més bonic que hi ha al món. Em sento molt millor». Són paraules de Frédéric Chopin per carta al seu editor parisenc Jules Fontana el 15 de novembre de 1838, una setmana després d'haver arribat a l'illa de Mallorca. És evident que aquell clima mediterrani afavoria el benestar del músic i atenuava els símptomes de la seva malaltia respiratòria. I ara sentirem, si us sembla, abans de continuar esbrinant totes les vivències i totes les sensacions que tenia Chopin a l'illa de Mallorca, una de les obres que hi va compondre. Es tracta d'una de les balades, la balada número 2 en fa major, l'opus 38, que amb tota seguretat va ser composta també durant l'estada a Mallorca de Frédéric Chopin. Pels indicis i pel to de la música, ja veureu que probablement va ser composta en aquests dies d'eufòria i d'alegria desbordant. Sentim aquesta segona balada en fa major, l'opus 38, interpretada pel pianista Emmanuel Lax en un enregistrament pel segell Sony de l'any 2008.

0: Pura joia, música lluminosa, música resplendent, música com l'aire, probablement, que vivia a Mallorca Chopin en aquells primers dies d'estada durant la tardor de 1838. I així ho va certificar en una de les cartes que li va enviar el seu editor parisenc Jules Fontana, concretament el 15 de novembre. I és molt possible que aquesta música hagués sorgit d'aquest estat d'eufòria i de felicitat plena que vivia Chopin en aquests primers dies d'estada a Mallorca, al costat de la seva parella sentimental, Georges Sand. L'hem sentida interpretada per Emmanuel Lax en un enregistrament que va fer pel segell Sony l'any 2005.
1: Sincronies. La banda sonora d'un món ple de canvis.
0: És ben evident que aquell clima mediterrani afavoria el benestar de Frédéric Chopin i atenuava els símptomes de la seva malaltia respiratòria. En parlarem més endavant, perquè probablement ja ho sabreu, no era ni de bon tros tuberculosi. Valldemossa va ser una de les descobertes que van fer aquells primers dies, i no només Frédéric Chopin ho disfrutava d'allò més i se sentia plenament feliç, també Georges Sand, i ella ho va explicar amb passió a la comtessa Marliani en una carta datada el 14 de novembre, fixeu-vos, el dia abans de la carta que hem sentit prèviament de Frédéric Chopin a Jules Fontana.

I va ser en aquestes condicions tan favorables, en aquells dies inicials de l'estada a Mallorca, uns dies de tardor de 1838, amb un clima encara benèfic, que Chopin va compondre algunes de les obres que estem sentint, per exemple, aquests 24 preludis de l'Opus 28, inspirats, per cert, en el gran mestre Bach i en la seva col·lecció de preludis i fugues, que, per cert, s'havia endut a Mallorca. Tenia la partitura, Chopin, a Mallorca, dels preludis i fugues de Bach. Per tant, no és gens gratuït que hagués escrit aquest recull de preludis, l'Opus 28. La joia, la passió, l'entusiasme que va viure Chopin aquells dies es pot percebre amb diàfana claredat en algunes d'aquestes petites joies pianístiques que sovint són breus, però que realment són una fuguerada d'inspiració musical plena de rauxa, de passió i d'inspiració. I ara us en proposem una altra d'aquestes obres que va ser composta amb tota seguretat durant l'estada de Chopin a Mallorca. És la polonesa Opus 40 número 2, en do menor. Potser no és tan coneguda com l'Opus 40 número 1, però ara us proposem aquesta perquè amb tota seguretat va ser composta durant els dies a Mallorca. Sentim-la interpretada per Vladimir Askenazy en un enregistrament de l'any 1977 pel segell Decca. És la polonesa Opus 40 número 2 en do menor de Frédéric Chopin.

0: Vladimir Ashkenazy ens ha interpretat aquesta música demolidora, una música molt emocional, molt emotiva, que va compondre Chopin durant la seva estada a l'illa de Mallorca. Era la polonesa número 2 de l'Opus 40, polonesa en do menor, que ens ha interpretat Vladimir Ashkenazy en un enregistrament pel segell Decca de l'any 1977.
1: La música en el seu context a Sincronies, amb Xavier Chavarría.

En el món de la pintura, el romanticisme va tenir un moment clau aquest any 1838, especialment amb la pintura de paisatges, marcat per obres mestres que reflectien el canvi cap a la societat industrial i la nostàlgia del passat i el retorn a la natura i la intensitat psicològica. Els que triomfaven en el món de la pintura eren un anglès, Turner, que va fer la cèlebre pintura The Fighting Temeraire. Una pintura a l'oli que mostra el vell vaixell de guerra, His Majesty Temeraire, era un dels vaixells heroics de la batalla de Trafalgar, que estava sent remolcat en aquesta pintura de Turner per un modern vaixell de vapor per ser desballestat. Una veritable al·legoria visual sobre la fi de l'era de la navegació a vela i l'inici de la revolució industrial amb els vaixells de vapor. I un altre quadre importantíssim en aquest 1838. Eugène Delacroix va pintar el famós retrat de Frédéric Chopin i de George Sand. Originalment era un retrat doble que mostrava el compositor tocant el piano i a la seva amant escoltant-lo. Més tard, la tela es va retallar en dues parts. Avui el fragment de Chopin és al Museu del Louvre i el de George Sand a Copenhagen. I si voleu veure'l, podeu visitar la nostra pàgina web perquè hem penjat aquest quadre com a il·lustració del programa d'avui.

I què passava en el món de la literatura mentre seguim escoltant la música de Frédéric Chopin, que era el que passava en el món de la música? Doncs l'any 1838 va ser un període daurat també per la literatura del romanticisme i també podríem dir dels inicis del realisme, marcat per la publicació de novel·les immortals, d'assajos històrics i de gran poesia lírica. Obres literàries rellevants publicades aquest 1838, Oliver Twist, de Charles Dickens, tot i que es va començar a publicar per fascicles, per diversos lliuraments al 1837, la novel·la es va publicar formalment com a llibre en tres volums, poca broma, al novembre d'aquest any 1838, i de fet era una crítica crua, una crítica social a les lleis de pobres de l'època victoriana i al maltracte infantil que es vivia en aquella societat anglesa del 1838. Oliver Twist, de Charles Dickens, es va convertir en un èxit extraordinari. Una altra obra, en aquest cas d'Edgar Allan Poe, l'única novel·la completa sencera que va escriure, que no fos un relat, una narració o un conte. Edgar Allan Poe va publicar el juliol de 1838 Les aventures d'Arthur Gordon Pym, una història d'aventures fosca i macabra que inclou motins, naufragis, canibalisme, assassinats de tota mena i un final obert, altament misteriós i enigmàtic, i que va influenciar autors posteriors de la ciència-ficció i del terror com Jules Verne o Lovecraft.

Altres novel·les publicades o escrites, aquest 1838, La cartoixa de Parma, de Stendhal, escrita en un sol impuls frenètic, gairebé només 52 dies, i això que és un autèntic totxo, a finals de 1838, tot i que es va imprimir a principis del 1839. Una de les grans obres del realisme francès, explica les aventures del jove aristòcrata Fabrice del Dongo durant l'època napoleònica. La cartoixa de Palma, obra del 1838. Una altra, de Victor Hugo, Ruy Blas, que es va estrenar al novembre de 1838, una obra de teatre que és un dels grans drames romàntics d'aquest autor, Victor Hugo. Explica la història d'un lacai que, per una venjança política, es fa passar per un noble i s'enamora de la reina d'Espanya. I ja la tenim ben embolicada. En la literatura espanyola també destaquen José de Espronceda, que escriu El estudiante de Salamanca, o José de Zorrilla, que escriu les seves poesies. I altres autors d'aquesta mateixa època són Théophile Gautier, Honoré de Balzac, Alfred de Musset, Heinrich Heine o Alexandre Dumas.

I també ens ve de gust de parlar-vos del que passava en el món de la cultura literària a Catalunya. La Renaixença, el 1838, de fet, és quan s'inicia, podríem dir, aquesta Renaixença, aquest moviment cultural, per recuperar la llengua i la literatura catalanes. Feia més de 100 anys que Catalunya havia estat ocupada pels espanyols, estava literalment ocupada i s'havia fet tots els instants possibles per desballestar no només la nació catalana, els costums, les tradicions, les lleis, sinó també la llengua i la literatura. Doncs bé, la Renaixença va provar de refer, de ressuscitar la nostra cultura. Tot i que no es va publicar una gran novel·la aquest any 1838 a Catalunya, autors com Bonaventura Carles Aribau o Joaquim Rubió i Ors editaven poemes a la premsa de l'època, com per exemple el Diario de Barcelona, que preparaven el terreny per al renaixement del que van acabar sent també els Jocs Florals. Van venir una mica més endavant. Catalunya, l'any 1838, es troba en un moment fundacional i complex en la tradició i en la producció literària, marcada bàsicament per dues realitats simultànies: la consolidació del romanticisme, que s'expressava majoritàriament en castellà a causa de segles de diglòssia, i la gènesi de la Renaixença, el moviment de recuperació de la llengua i de la identitat catalanes.

0: I això que us dèiem, que el paper de la premsa va ser fonamental, com a bressol, podríem dir, de la Renaixença, perquè encara no existia a Catalunya un mercat consolidat de llibres en català. Els diaris i les revistes de Barcelona van ser l'autèntic motor literari. Per exemple, El Vapor, un diari barceloní que va estar actiu precisament fins al 1838, històric per haver publicat l'any 1833, 5 anys enrere, l'Oda a la Pàtria, de Bonaventura Carles Aribau. Durant el 1838 va continuar sent un dels pocs altaveus del primer romanticisme liberal, El Vapor. El Propagador de la Libertat, una publicació periòdica que va cloure la seva trajectòria precisament aquest any 1838 i va ser vital per introduir a Catalunya les idees de grans autors romàntics i socialistes utòpics francesos, com Victor Hugo o Saint-Simon. I no us penséssiu pas que tota aquesta censura i repressió per part d'Espanya a Catalunya, pel que fa no només a cultura i a llengua, sinó també a literatura, doncs no tenia herois que se la saltaven. Abdó Terrades va publicar El rei vell i El rei nou, o Lo pobre Vicenç. La representació d'aquesta obra teatral va ser perseguida, censurada i prohibida per les autoritats, però el 1838 aquest jove republicà empordanès, Abdó Terrades, va escriure aquesta breu obra teatral en català, que de fet era una sàtira sagnant, cruel, contra la monarquia, que utilitzava el teatre popular com a eina de propaganda política i social. I altres joves intel·lectuals catalans que treballaven i que estaven plenament actius aquest 1838, mirant de recuperar i ressuscitar la nostra cultura, eren Manuel Milà i Fontanals o Pau Piferrer, que feien tertúlies a les llibreries de Vell de Barcelona i posaven les bases teòriques de l'estudi de la literatura medieval i del folclore català.
1: Sincronies.
0: Valldemossa i la seva cartoixa van ser una de les grans descobertes que van fer durant aquells primers dies, aquelles primeres setmanes d'estada a l'illa de Mallorca, George Sand i Frédéric Chopin, i no van dubtar gens en tenir-ne l'oportunitat d'instal·lar-se en una cel·la moblada d'aquella cartoixa semiabandonada 3 anys enrere degut a la desamortització de Mendizábal. S'hi van instal·lar exactament el 15 de desembre, a la cartoixa de Valldemossa. Però el bon temps va durar poc. El fred i les pluges van arribar amb més força del que és habitual en aquestes latituds i Chopin va patir-ho més que ningú donada la seva congènita debilitat pulmonar i els problemes respiratoris que patia des que era un marrec. La salut de Chopin va anar empitjorant fins al punt que va ser visitat per 3 metges de l'illa que van diagnosticar unànimament l'afecció respiratòria que més coneixien i que estava de moda a l'època, és a dir, la tuberculosi, una malaltia considerada infecciosa i incurable. Les lleis sanitàries espanyoles de l'època obligaven els metges a denunciar al consistori els casos detectats de malalties infeccioses per tal de prendre mesures per evitar el contagi. Fou per aquesta raó que Chopin i George Sand van ser convidats a abandonar la casa que habitaven en Son Vent previ pagament de tots els mobles que contenia perquè es van haver de cremar tots, perquè ell era tuberculós, presumiblement, i van haver d'instal·lar-se a l'únic lloc on ho podien fer sense posar, presumptament en perill, la salut pública, en una cel·la moblada humilment de la cartoixa de Valldemossa.

En una carta el dia 3 de desembre de 1838, Chopin explicava al seu editor de París, Charles Fontana, tot el rocambolesc periple de visites mèdiques que va patir. Deia el següent: "Aquestes dues darreres setmanes he estat malalt com un gos. M'havia refredat malgrat els 18 graus de calor i malgrat els rosers, els tarongers, les palmeres i les figueres. Tres metges, els més famosos de l'illa, m'han reconegut. L'un ha ensumat els meus esputs, l'altre m'ha colpejat per saber d'on esputava i el tercer m'ha palpat escoltant com esputava. El primer ha dit que aviat jo rebentaria, el segon metge ha dit que estava a punt de rebentar i el tercer m'ha dit que ja havia rebentat. I no li perdonaré mai a Janot, Janot era el metge que tenia Chopin a la ciutat de París, per cert, que no m'hagi dit què calia fer en cas d'una bronquitis aguda." Paraules textuals i per carta enviades per Frédéric Chopin a Jules Fontana el dia 3 de desembre de 1838, quan ja feia uns quants dies que es trobava molt malament. Ja ho veieu, que ni ell mateix tenia clar quina era la seva malaltia, la que va acabar duent-lo a la mort 10 anys més tard.

I no podem tenir l'absoluta certesa que la música que sentirem a continuació hagi sortit d'aquests pensaments tenebrosos, foscos i negres, llòbrecs pràcticament de Frédéric Chopin en aquesta situació de malaltia, quan el temps va empitjorar i la seva salut també. Ara el que us proposem escoltar és una altra de les obres que, amb tota seguretat, van ser compostes durant l'estada de Chopin a l'illa de Mallorca. Sentirem els dos nocturns de l'Opus 37, però els sentirem per separat perquè us els proposem en dues interpretacions diferents. Primer sentirem el primer d'aquests nocturns de l'Opus 37, el número 1 en sol menor, que serà interpretat pel pianista Fazil Say, un enregistrament de l'any 2017. Sentim-lo.

0: Fasil Say interpretava el primer dels nocturns de l'Opus 37, aquest és el nocturn número 1 en sol menor, de Frédéric Chopin, una obra composta durant l'estada de Chopin a l'illa de Mallorca.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarría.
0: No obstant, quan Chopin i George Sand se'n van anar a viure i es van instal·lar a Valldemossa, a la Cartoixa, tenien una gran il·lusió també d'anar a viure a un lloc molt especial. Chopin li va escriure una altra carta a Jules Fontana, ja veieu que l'epistolari i les paraules directes que va escriure Frédéric Chopin en aquestes circumstàncies són el que ens donen més llum sobre la seva música i el seu estat d'ànim, fins i tot. Va dir el següent: d'aquí a uns dies aniré a viure a la regió més bonica del món. Viuré dins d'un vell monestir del qual Mendizábal sembla haver fet fora els cartoixos pensant en mi. Chopin efectivament confiava en el recolliment i l'encís d'aquest indret i que, sens dubte, li donarien ales a la seva creativitat. I continuava dient en aquesta carta: demà em traslladaré a aquest admirable monestir de Valldemossa, on escriuré dins de la cel·la d'un vell monjo que potser tenia dins l'ànima més foc que jo, però que el va ofegar i el va ofegar i el va apagar perquè el posseïa en va. Paraules de Frédéric Chopin parlant d'aquesta estada a la Cartoixa de Valldemossa. S'hi van instal·lar el 15 de desembre. I ara us proposem escoltar encara una altra obra composta en aquestes circumstàncies. Sentirem els tres estudis novells, un opus pòstum de Frédéric Chopin que no es va editar en vida del compositor. Són tres brevíssims estudis, escrits en aquesta època també, el primer en fa menor, el segon en la bemoll major i el tercer en re bemoll major. L'enregistrament és del segell Preludio Blau de l'any 1998, els toca el pianista Ivan Rogloff. Sentim els tres estudis novells, opus pòstum de Frédéric Chopin.

0: El pianista Ivan Rogloff ens ha interpretat aquests tres estudis novells, opus pòstum de Frédéric Chopin, el primer en fa menor, segon en la bemoll major i el tercer en re bemoll major, música que presumiblement va ser composta durant l'estada de Chopin a Mallorca i enregistrada l'any 1998 pel segell Preludio Blau.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: Doncs ara sí, acabem ja aquest cinquè i últim capítol dels Sincronies de Catalunya Música, que aquesta setmana ha dedicat la seva atenció, hem viatjat, a l'any 1838. Us hem fet cinc cèntims dels esdeveniments històrics, socials, polítics que van tenir lloc aquest any, però també dels avenços tecnològics, els invents, les descobertes, i també la tradició literària, artística i la renaixença cultural que s'estava engegant a casa nostra, a la nostra nació, a Catalunya. Tot això ben amanit amb aquestes obres que van néixer precisament aquest any 1838 d'autors ben diversos. Avui hem dedicat molta atenció a Frédéric Chopin, però també hem escoltat obres de Robert Schumann, de Clara Wieck, de Franz Liszt, de Gaetano Donizetti, i al primer capítol fins i tot vam escoltar música de Richard Wagner, la primera òpera seva que va tenir èxit, Rienzi, que es va estrenar el 1838. Esperem que hagi estat tota una descoberta i que us haguem fet una bona companyia. Ho desitja aquest qui us parla, Xavier Chavarria, autor dels guions i de la selecció d'aquest programa. Gràcies per ser-hi, que tingueu un molt bon divendres, un bon cap de setmana, i si us ve de gust, ens trobareu aquí, com sempre, a Catalunya Música, dilluns a la mateixa hora de sempre. A reveure!
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies amb Xavier Chavarria.

0: Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
2: Bona tarda. Avui us proposo versions per a banda de gran format d'algunes de les cançons de l'extensíssim catàleg de Benny Golson. La primera, Whisper Note, protagonitzada per l'orquestra de Dizzy Gillespie.

el Whisper Note, aquesta composició de Benny Golson, la tocava en aquesta gravació l'orquestra del trompetista Dizzy Gillespie. Benny Golson recordava haver escrit aquesta cançó en només 20 minuts l'any 1956 a Boston, en un descans de les actuacions justament d'aquesta formació, l'orquestra que sentim ara versionant un altre dels estàndards de Golson, Just by Myself.

Aquesta mitja big band que sentia més l'octet del trompetista Dizzy Gillespie. En una gravació del 1960 i fent aquesta versió de l'estàndard Just By Myself de Benny Golson. Benny Golson, que tocava el tenor en aquesta banda i que sentim també en aquest arranjament d'un altre dels seus originals, Blues After Dark.

L'octet del trompetista Dizzy Gillespie fent aquesta versió del Blues After Dark. Benny Golson havia treballat curosament amb Dizzy Gillespie la instrumentació per a gran format de les seves interessants harmonies. Benny Golson, que sentim ara com a director d'orquestra.

l'orquestra de Benny Golson tocant aquest Motown Swing de Benny Motton amb Wayne Shorter i Eric Dolphy com a solistes de saxo, Bill Hartman i Freddie Hubbard, solistes de trompeta i amb una secció rítmica de luxe, Bill Evans, Ron Carter i Charlie Persip. I marxarem amb un tema que Benny Golson va escriure per a la Big Band Internacional que va dirigir en una gira europea l'any 1964. Golson, que es posa davant d'aquest conjunt de 30 músics per dirigir el seu arranjament d'un tema original, aquest Stockholm Sojourn. Tornem amb més jazz d'aquí una estona. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts. Avui tindrem el privilegi de sentir un dels artistes francesos més coneguts arreu del món, el violinista Renaud Capuçon, aquest músic que sap captivar el públic amb una tècnica impoluta que deixa via lliure la seva sensibilitat. A nosaltres ens captivarà amb la interpretació d'una obra magnètica, el poema d'Ernest Chausson. Abans li sentirem l'estrena d'una altra obra concertant per violí i orquestra, també de forma lliure, la balada del compositor Éric Tanguy. Renaud Capuçon tocarà tot això al costat de l'Orquestra Filarmònica de Radio França i amb la direcció de Daniel Harding, que a la segona part dirigirà una altra obra encantadora, Les variacions Enigma d'Edward Elgar. L'enregistrament el va fer Radio França el febrer del 2025 al seu auditori de París i ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Comencem amb l'estrena de la balada d'Éric Tanguy, un dels compositors francesos de l'actualitat més interpretats a les sales de concert. El 2024, a Radio França li va encarregar aquesta obra per violí i orquestra, que el compositor va dedicar a la memòria del pianista Nicolas Angélic, que va morir fa poc, el 2022, massa aviat. A petició de Renaud Capuçon, Éric Tanguy va concebre una obra que es pogués situar al costat del poema d'Ernest Chausson. Una peça, per tant, de forma lliure, amb quatre moviments que se succeeixen sense interrupció. A la balada, Éric Tanguy fa servir un llenguatge musical lògic i comprensible que no rebutja la innovació però tampoc sacrifica la recerca de la bellesa. Ara la sentim amb Renaud Capuçon, que té el privilegi de tocar el Panet de Guarnerius, un violí que va pertànyer a Isaac Stern. Estrena de la balada per violí i orquestra d'Éric Tanguy, amb Renaud Capuçon i l'Orquestra Filarmònica de Radio França, sota la direcció de Daniel Harding.

Estrena de la balada per violí i orquestra d'Eric Tanguy amb Renaud Capisson i l'Orquestra Filarmònica de Radio França sota la direcció de Daniel Harding. Una peça de forma lliure que, com havia fet Chasson, el seu poema, conté quatre moviments que se succeeixen sense interrupció. I el que sentim a continuació és justament el poema del compositor francès Ernest Chasson, una de les obres més emotives del repertori concertant per violí. Una pàgina del romanticisme tardà, contemplativa, plàcida, melanconiosa, però també virtuosa. El violí s'hi mou lliurement com si improvisés, convertint-se en la veu d'una melodia perduda que torna, varia, com un record inquietant i captivador. El solista ha de mostrar habilitat. Renaud Capisson s'hi sent com a casa i nosaltres tenim el privilegi de sentir-li interpretar aquest poema per violí i orquestra Opus 25 d'Ernest Chasson.

Aplaudiments per a Renaud Capisson, violí i l'Orquestra Filarmònica de Radio França i pel director Daniel Harding, que ens han ofert el poema per violí i orquestra Opus 25 d'Ernest Chausson, un petit concert per violí de forma lliure que Chausson va compondre pocs anys abans de morir de forma tràgica per un accident de bicicleta el juny del 1899. A la segona part sentirem com Daniel Harding, al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Radio França, explora i desxifra les variacions Enigma, una de les primeres obres que van aportar notorietat al seu autor, l'anglès Edward Elgar. Les va completar el 1899 i es van estrenar a Londres aquell mateix any sota la direcció del cèlebre director d'orquestra Hans Richter, que uns anys més tard, a partir del 1904, seria el primer director titular de la Simfònica de Londres. Ja sigui amb inicials o amb pseudònim, cadascuna de les variacions Enigma està dedicada a un amic o familiar del músic, però no n'indica la identitat, d'aquí el títol Variacions Enigma. En total són 14 variacions expressives, brillants, algunes de sentimentals i d'altres d'humorístiques. En conjunt, les variacions Enigma presenten una rica galeria de retrats plens d'enginy, una suite de contrastos que Edward Elgar aconsegueix aprofitant la paleta sonora de l'orquestra. Variacions sobre un tema original Enigma, opus 36 d'Edward Elgar.

0: Una obra captivadora, les variacions sobre un tema original Enigma, opus 36 d'Edward Elgar. El compositor anglès va escriure a mà el terme Enigma a la partitura de les seves 14 variacions sobre un tema original opus 36. Més tard, el mot Enigma va passar a formar part del títol perquè les variacions dedicades als seus amics plantegen un trencaclosques. Qui hi ha darrere de cada variació? No ho sabem. En tot cas, Elgar va tenir reconeixement internacional a partir de l'estrena d'aquesta magnífica composició, el 1899. Daniel Harding dirigia l'Orquestra Filarmònica de Radio França en aquest concert de la temporada musical de Radio França 2025. Avui, a la primera part, hem sentit el violinista Renaud Capuçon, que ens ha captivat amb la interpretació del poema d'Ernest Chausson i amb l'estrena de la balada del compositor Éric Tanguy. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert enregistrat per Radio França al febrer del 2025 al seu auditori de París i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Avui arribarem al final de la nostra franja amb música del barroc francès Jean-Philippe Rameau. Podrem sentir l'òpera ballet en un acte Pygmalió a càrrec de Howard Crook, tenor, i les sopranos Sandrine Pio i Agnès Melon, que canten al costat del cor i l'orquestra de Les Arts Florissants sota la direcció de William Christie.

Fins aquí l'òpera ballet en un acte Pigmalió de Jean-Philippe Rameau. Hem sentit les veus de Howard Crook, Sandrine Pio i Agnès Mellon al costat del cor i l'orquestra de Les Arts Florissants que dirigeix William Christie.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
1: Des del Festival de Primavera de Praga, La Damnació de Faust, d'Hector Berlioz, obra mestra del repertori romàntic francès. A mig camí entre el poema simfònic i l'espectacle operístic és la recreació molt lliure que va fer Berlioz del Faust de Goethe. Amb el tenor Paul Appleby,

0: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
1: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
2: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
3: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
2: I aquesta setmana...
3: La música del cinema històric.
2: El violí vermell.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
0: Som divendres, dia 5 de juny, últim dia de la setmana, com a mínim, doncs, últim dia per explicar totes aquestes propostes sobre les quals posem ull i oïda. Hi ha moltes músiques, evidentment, i molts protagonistes. Ara mateix sabrem qui són avui els nostres convidats.
1: Avui, a l'assaig general...
0: Doncs avui, per començar, tenim ja aquí a l'estudi l'Alba Armengou, amb qui avui parlarem de l'últim disc signat per la trompetista, cantant i compositora, i del qual, a més, ens en farà un tast en directe. Ho parlarem d'aquí uns instants. De moment ja la saludem, Alba. Bona tarda i molt benvinguda.
2: Bona tarda, moltes gràcies.
0: Doncs contents de tenir-te. Avui també parlarem amb el director Enric Gavaldà, que ha programat per aquest diumenge al migdia a l'Auditori una interpretació participativa de la 9a Sinfonia de Beethoven, precedida d'una obertura de Salvador Brotons, tot a càrrec de l'Associació Catalunya Canta i l'Orquestra Simfònica Catalana. També ens acostarem a l'univers creatiu de Julián Muro, músic d'origen argentí, resident a l'estat espanyol, del qual ara en tenim el darrer disc, un treball ambiciós que combina elements com un quartet de corda i un vibràfon, per exemple, amb el folclor llatinoamericà i un agut sentit poètic. I en l'última part del programa parlarem sobretot de blues, perquè rebrem la Big Mama Montse per parlar-nos també d'una novetat discogràfica força recent al costat de la banda Captain's Brotherhood. Doncs això és el que tenim preparat per avui, un menú amb el qual esperem que ens acompanyeu des d'ara i fins les 7 ens hi posem.

0: Doncs sentim ja de fons per començar la música d'Alba Armengou, concretament del disc Blancos i Grafitos, que avui tenim la sort doncs, de poder comentar amb la seva autora, trompetista, compositora, cantant i cantautora, fins i tot podríem dir Alba, no? En aquest treball l'acompanyen Tramel Levalle a la veu i les percussions i Vicente López a la guitarra, per tant, uns vells coneguts també teus, no?
1: Sí, però de fa molts anys ja que treballem junts i que per molts anys més que sigui.
0: Doncs una salutació també per ells, encara que avui no hi siguin, i només hi siguis tu, Alba, que t'agraïm molt que hagis vingut, perquè... Vaja, com sempre, tens molta feina per endavant. Només veient el llistat de concerts que tens per endavant les properes setmanes i mesos, déu-n'hi-do, per exemple, el més immediat és a la Fira del Vi del Bages aquest diumenge, no?
1: Correcte.
0: Ah, amb el trio, no?
1: Amb el trio, a Manresa, també com seguint presentant aquest nou disc.
0: Uh-huh. Que és un disc, de fet, del 2024, però vol dir que funciona bé perquè seguiu amb moltes cites i molts concerts, no?
1: Sí, fa ja 2 anys, pràcticament, perquè va sortir al maig, finals de maig de 2024, així que ja té 2 anys, i tenim la sort de poder-lo seguir rodant per arreu.
0: Mm-hmm. Deixa'ns preguntar, perquè toca preguntar pel títol, no? Blancos i Grafitos, ara m'ho comentaves, potser és un títol agafat una mica a l'atzar, però em deies, no volíem que fos... tampoc el títol d'una de les cançons, no?
1: Correcte, no volíem que fos un títol de cap cançó perquè sentíem que cap títol definia bé el concepte del disc i pensant i vam començar a buscar dins de les frases de les lletres i al final vam trobar que l'última cançó, que es diu Ja vendrà, acabava amb una frase que diu Mientras tanto solo hay blancos y grafitos i ens va semblar la frase més descriptiva perquè al final és una mica aquest disc un esbós dels tres mons, o sigui, cadascú té el seu món i el conjunt és un esbós d'aquest disc.
0: Mm-hmm. Per tant, fins a quin punt és difícil posar en comú, diguéssim, l'univers particular de cadascun i trobar un so conjunt, per dir-ho d'alguna manera?
1: Crec que és tot un repte, perquè són persones molt diferents, amb maneres de veure, de fer molt diferents, però alhora compartim molts gustos i compartir. Ja fa molts anys que compartim també gran part de la vida i amistat i això fa que hagi sigut un trajecte molt interessant juntar-nos, ensenyar-nos cançons, compartir-les, comentar-les i veure on les podíem dur, que tots tres estiguessin còmodes.
0: Mm-hmm. Com és la posada en comú, diguéssim? Com ens l'hem d'imaginar, no? Començo jo i porto els... Us
1: bueno,
0: proposo aquest tema.
1: Va començar fent una mica... Bàsicament va ser que vam fer un dia un concert a trio, de casualitat, perquè el catxer donava per anar 3 persones en lloc de 6, que érem abans, i ens ho vam passar tan bé que vam començar a plantejar fer el nou disc. I arrel d'això vam començar a fer-ho més en sèrio, i vam començar a quedar cada dijous al matí. Quedàvem a casa meva o a casa del Vicente i posàvem en comú idees que teníem. Un deia, mira, jo tinc aquest tema guardat en un calaix de fa molt temps i crec que funcionaria superbé. O jo els vaig dir, mira, l'altre dia vaig escriure aquesta cançó, què us sembla, com la podem treballar... I arrel d'això va anar naixent un disc.
0: Mm-hmm. Ho dic també perquè hi ha més d'una cançó on combineu la teva veu amb la del Tramel, per tant, no? hi ha aquestes veus dobles, mm-hmm. Per tant, també heu hagut de buscar com aquest lloc comú, no?, també en aquests
1: sí,
0: casos.
1: Totalment, hem hagut de trobar la posada en comú d'absolutament tot, de tons, de sensacions, de... però és molt interessant i ha sigut molt xulo, un trajecte xulíssim, i que ara estem gaudint encara més rodant-lo pel món.
0: Mm-hmm. Que bé, després ho comentarem, tots els concerts que teniu per endavant, com a mínim els que teniu agendats, perquè segur que en vindran més, no? Pel que fa a les lletres, cadascú ha posat la seva música amb la seva lletra, diguéssim.
1: Normalment, si el Tramel ha escrit 2 cançons, que amb la melodia i la lletra, no? I el Vicente molts cops ha ajudat amb l'harmonia. Jo també he escrit algunes lletres que després... Pantalla, per exemple, la primera que ha sonat, és una lletra que jo tenia escrita i que vam posar en comú a casa meva i entre tots vam trobar una melodia, una harmonia i crear la cançó junts. El Vicente també va portar Costumbres y Hacer, una cançó molt bonica que va escriure la lletra i música. I, bueno, entre tots, sí, una mica de casco.
0: Teniu maneres similars de compondre? Ho dic perquè potser un ho fa al piano, un ho fa a la guitarra, no ho sé, no, ara m'ho estic inventant, eh?
1: Crec que compartim molta ideologia, però no compartim la manera de crear, perquè el Vicente, el seu guitarrista, crea molt més des de la guitarra, no? El tremel depèn una mica, a vegades... comença amb la kalimba, que és un instrument africà, i després, o a vegades fa una lletra, o a vegades fa una melodia, i jo sempre escric primer des de la lletra i la melodia abans que l'harmonia. Com que abans prefereixo anar escrivint les coses que em passen pel cap i després com sentar-m'hi a reflexionar i acabar d'escriure-ho bé i després pensar què m'aboca aquesta lletra.
0: I suposo que també un es planteja fins a quin punt aquestes lletres o aquestes cançons em representen, no?
1: La dels altres o la pròpia?
0: En aquest cas, les teves, no?
1: Les meves... Bueno, clar, a mi em representen perquè sempre escric de les coses que m'han passat o que sento o que vull que em passin, no? Com no puc escriure d'una cosa que no forma part de mi. Que hi ha gent que té aquest talent i em sembla increïble. Però a mi em passa que clar, em representen perquè soc jo.
0: Per cert, Alba, que et coneixem com a cantant, trompetista, però en aquest disc també t'has posat amb la guitarra. No és que t'hagis posat perquè ja fa temps que la guitarra també la toques, no?
1: Sí, potser no a casa, en públic. A casa molt malament, però sí.
0: I avui has vingut amb una guitarra.
1: He vingut amb guitarra. Primer cop que tocaré sola la guitarra en públic. Però, bueno, en el disc no he gravat cap guitarra, però sí que en el directe algun cop em fem així, quan podem portar guitarres, he tocat algun cop la guitarra i també el tremel la toca.
0: En aquest disc, a part de temes, diguéssim, d'autoria pròpia, també hi ha algunes versions, no? I aquí veig, per exemple, Contigo en la distància o Alagoas, que aquesta és una cançó que, anava a dir, arrossegues de fa temps, no?
1: Sí, Alagoas és una cançó que vam cantar fa temps crec que era el disc de la Joana de Joan Chamorro, presenta Joana Casanova, i una cançó que va proposar la Joana i que a mi m'agrada moltíssim i la vam cantar juntes. I amb el trio buscàvem alguna cançó brasilenya també per fer i vam recordar aquest tema. I Contigo en la distància és un bolero preciós que la veritat és que ens va sortir un arranjament xulíssim, molt sentimental i que crec que és de les cançons que més m'emociona a mi del disc.
0: Per tant, els boleros i la música brasilera també és un lloc comú de tots tres, no?
1: Sí, totalment.
0: Aquest disc ve després de Susurros del Viento. No sé si té sentit la pregunta, en què es diferencia, no? Evidentment, cada disc és diferent, no? Però no sé si podríem parlar o podries plantejar-te que hi ha com una mena d'evolució o una nova Albert Mangou, no sé.
1: Sí, jo crec que al final... Bueno, jo em sento que estic en constant evolució. Llavors, el primer disc estic superorgullosa d'ell, però, clar, l'Alba del 2022-2023 és diferent a la que ve després, per molt poc temps que passi. I sí que doncs, potser és una miqueta més jazz, els Susurros del Viento i Blancos y Grafitos ha evolucionat una mica més a la cançó en si i hi ha una cosa més d'autor. Potser una miqueta més pop, fins i tot. Hem produït alguna cançó, junt amb el Dani López.
0: És veritat. Més,
1: no sé, diferent. Sí, una constant evolució.
0: Després parlarem d'altres projectes que tens entre mans, diguéssim, perquè la veritat és que no pares, però podem recordar alguns dels concerts que teniu amb el trio, a veure si ho diré bé. Per exemple, el 18 de juny, a banda de la Fira del Bages, aquest diumenge, el 18 de juny aneu a les Nits de la Portera. Això és correcte, eh?
1: Sí, la Portera és un espai nou autogestionat a una masia de la Noia.
0: Mm-hmm. Després aneu ja a França, no? A Vient, sí. A Castelló d'Empúries, un altre cop a Catalunya.
1: Al Festival Estiu.
0: Mm-hmm. I després a Praga, fins i tot, no?
1: Sí, primer cop que anem a la República Txeca, fa molta il·lusió. Anem a Praga i a Pilsen, a un festival que es diu Bohemia Jazz Fest, crec.
0: Mm-hmm. Tot i que ja teniu ja experiència de trepitjar escenaris europeus, no?
1: Sí, trepitgem quasi més europeus o d'Espanya que d'aquí a Catalunya. I bueno, és molt, és xulíssim anar fora i que la gent t'escolti, tot i que no, potser no estiguin entenent el que estàs dient, perquè al final cantem sempre en català o en castellà. Però la gent està molt oberta a escoltar-te i a escoltar nous estils i coses que potser no són tan properes a ells.
0: Mm-hmm. Tot això amb el trio, però com dèiem, hi ha altres projectes que ens agradaria recordar. Per exemple, la teva col·laboració amb Les Migues, ni més ni menys. I ja fa uns quants anys.
1: Sí, abans recordàvem, no?, que potser deu fer des del 2022 o 2023. Ja no ho sé, que em van trucar perquè volien començar a fer concerts amb vents i la veritat és que va fer moltíssima il·lusió i des de llavors ha funcionat molt la connoissance. Ens entenem i podem treballar juntes i és un plaer fer els concerts tots els concerts que em diguin de fer.
0: Que bé. En teniu alguns per l'estat espanyol, el 16 de juliol a les Nits de Pedralbes, o sigui, estareu allà també juntes. I després ja, com dèiem, en altres punts de la península Ibèrica. Una altra cosa que tens aquest estiu és amb l'AUMAC, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, que també coneixes bé, no? Ja has col·laborat amb ells.
1: Sí, vaig tenir la sort de gravar l'últim projecte, que és Cruí, l'última producció, i que de fet crec que Banyoles és aquest concert que
0: Exacte,
1: tenim.
0: Exacte, a l'Etnocatalònia, no?, de Banyoles.
1: Crec que serà o al final o un dels finals d'aquesta segona producció de l'AUMAC.
0: Mm-hmm. Tot el que és música d'arrel també t'interessa, no?, d'alguna manera.
1: Molt, i cada dia que passa m'interessa més.
0: Sí?
1: Connectar amb la cultura, amb la meva cultura, amb la de casa.
0: Mm-hmm. Va, una altra cosa. Al costat o amb Giuseppe Campisi, també hi ha un projecte, ara que parlàvem de música d'arrel, no? De música
1: siciliana,
0: no?
1: Sí, el Giuseppe està fent tota una investigació molt profunda sobre la música siciliana, tradicional siciliana, i sobre els crits, per exemple, dels porcs per anar a fer-los anar a dormir, o els crits dels mercats, de la peixatera, de tot això. I arrel d'això ha fet uns arranjaments que juntament també amb el Vicente i el Tramel hem gravat per un proper disc que algun dia vindrà.
0: Mm-hmm. Doncs també estarem atents a això. I després hi ha una cosa bastant nova, o vaja, que em deies, s'anunciarà en un parell de dies o així, una mena de sessions on us ajunteu. Bueno, explica-ho tu.
1: Sí, vam estrenar les sessions Baula, que són ho vam estrenar el mes passat, i és el que el Joan Lupi, un amic, va proposar, de juntar l'escena musical catalana, diguem, més mainstream, per dir-ho d'alguna manera, amb l'escena musical d'acadèmia, diguem, els músics que hem estudiat a l'ESMUC, al Liceu, que tenim com, diguem, estudis acadèmics, i juntar tot això i juntar unes sessions que convidem artistes de l'escena. En aquesta pròxima, que és l'11 de juny, a la Sala Taro, vindran Balma, Maria Hein i un artista sorpresa, i primer que en farem uns temes reinventats d'aquests artistes, i després obrirem una jam session on es barrejarà tot tipus de música.
0: A mi, almenys personalment, em sembla molt interessant una iniciativa com aquesta, perquè al final és posar en comú, demostrar que al final tots sou músics.
1: I que tots tenim a aprendre de tothom.
0: Clar.
1: Però un dels altres i la inversa.
0: Però que la part acadèmica, si m'ho permeteu, també és important.
1: Evidentment.
0: Perquè de vegades, no?, sembla que això de fer música sense saber música es pot fer, no? No, no sé què en penses, però...
1: A mi em sembla que tothom és... O sigui, que tot és molt interessant i que hi ha gent que potser no té ni idea, no ha estudiat música acadèmica, però que té una musicalitat interna que és realment sorprenent I em sembla molt interessant treballar també amb aquests perfils de... A mi a vegades he anat a l'estudi i trobes amb algú que no sap dir-te quin acord és, però que té molt clar que és això i que aquesta sonoritat és X i que la porta la musicalitat dins. I això em sembla superinteressant també de... Que crec que a vegades potser quan vas a l'acadèmia et centres molt en l'acadèmia i potser perdem aquesta part interna de la música, que aquesta gent és... no la perd i la té a dins, i compartir aquests dos mons em sembla superinteressant, i recordar-nos uns als altres el que hi ha.
0: Clar. Segurament és allò de la intuïció, no? Intuïció musical,
1: sí.
0: Encara que potser no ho sàpigues posar en un paper, no?
1: Sí, que ho portes dins i que pugui, sigui com sigui, ho pots acabes expressant amb alguna paraula o una altra.
0: Doncs aquesta ha estat la nostra conversa avui amb l'Alba Armengou, però ara el que volem és sentir-la tocar. Què ens has preparat?
1: Us tocaré una cançó de l'últim disc, que es diu Estant amb tu, que vaig escriure un dia a casa. Em vaig tornar així una mica enamorada d'una cita i va sortir aquesta cançó, que és una tipus... Una amiga em va dir que era una habanera invertida. No sé si té molt sentit, però perquè és... Diu que ella em va dir les habaneres sempre són menors i després es posen a major. I aquesta, pues, resulta que és al revés. És major i després passa a menor. I bueno, una dada curiosa.
0: Molt bé, doncs Alba, si vols ja et pots seure, perquè avui la sentirem a l'Alba Armengou amb la guitarra, ja ho hem anunciat, amb aquest tema Estant amb tu. Doncs t'escoltem.

0: És la veu i la guitarra d'Alba Armengou, Estan amb tu, que avui ha estat el colofó per parlar-nos d'aquest disc Blancos i Grafitos que segueix rodant pels escenaris. Moltes gràcies, Alba.
1: Gràcies a tu.
0: I molta sort amb tot el que ha de venir.
1: Merci.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general.

0: Assaig General. A Catalunya Música.
1: Un quart i mig de set, seguim endavant en aquest assaig general, ara per recollir algunes impressions del director Enric Gavaldà.

0: La novena sinfonia de Beethoven és una obra programada amb relativa freqüència, però cada interpretació és única i singular per algun motiu. Això és el que passarà aquest diumenge a les 12 del migdia a l'Auditori, on l'Associació Catalunya Canta i l'Orquestra Simfònica Catalana presentaran aquesta partitura precedida d'aquesta altra música que sentim, la de l'obertura Costa Brava de Salvador Brotons. Enric Gavaldà, que serà el director d'aquest concert, explica com s'ha dissenyat aquest programa tan singular.
1: Aquesta producció neix de la mateixa filosofia que inspira els projectes que impulsem des de l'Orquestra Simfònica Catalana, Catalunya Canta i Ze Músics, especialment a través del programa Viu la Música, entendre la música com una eina de participació, cohesió social i transformació cultural. La novena de Beethoven és probablement l'obra que millor representa aquests valors. L'O de l'alegria és un missatge universal de fraternitat i esperança, i ens semblava ideal per reunir més de 150 cantaires, músics professionals i solistes en un gran projecte compartit. Al mateix temps, volíem que aquesta obra universal dialogués amb la creació catalana actual, i per això hem escollit l'obertura Costa Brava de Salvador Brotons. Tot i la diferència d'època, Beethoven i Brotons comparteixen una gran capacitat comunicativa i una escriptura molt expressiva. D'alguna manera, Brotons ens connecta amb el nostre territori i Beethoven amb uns valors universals que continuen plenament vigents.

0: Una de les característiques destacades de la interpretació de la novena sinfonia de Beethoven que tindrà lloc diumenge a l'Auditori és el fet que anirà a càrrec d'un cor participatiu de més d'un centenar de persones. El quartet solista estarà format per Assumpta Mateu, soprano, Marta Infante, mezzosoprano, Eloi Llamas, tenor i Marc Pujol, baríton. Les particularitats d'aquesta producció, doncs, no tan sols són musicals, sinó també logístiques.
1: La veritat és que la novena és una de les obres més exigents del repertori sinfònico-coral i coordinar més de 150 cantaires amb orquestra i solistes representa un gran repte, tant musical com organitzatiu. Per això hem treballat durant mesos. Els participants han preparat la partitura, han disposat de materials d'estudi i han participat en assaigs conjunts organitzats per Catalunya Canta. A més, comptem amb el reforç de la Coral Càrmina, una de les formacions corals de referència del país, que aporta una cinquantena de cantaires amb una gran experiència en aquest repertori. Els cantaires interpretaran íntegrament tota la part coral de la novena. Jo crec que això és precisament el més emocionant del projecte, veure persones de procedències molt diverses i d'experiència coral també molt diferent, compartint escenari per donar vida a un missatge tan potent com l'Oda a l'Alegria.

0: El concert de què estem parlant serà una oportunitat única d'assistir a aquesta producció. De moment no hi ha previstes altres audicions de la novena sinfonia de Beethoven, si bé l'Associació Catalunya Canta, de la qual Enric Gavaldà és fundador, es caracteritza precisament per la producció de concerts participatius que organitzen des de fa anys.
1: El concert del 7 de juny a l'Auditori és un esdeveniment únic i la culminació de molts mesos de preparació, però forma part d'una línia de treball que volem consolidar. Des de fa anys impulsem grans projectes participatius i, de fet, ja cada hivern s'ha convertit en una tradició preparar el Requiem de Mozart, sempre amb la col·laboració d'algun dels cors de referència de Barcelona. La nostra voluntat és continuar desenvolupant aquest model perquè combina excel·lència artística, formació i participació ciutadana. En un moment en què sovint es parla de la cultura com a consum, nosaltres també volem reivindicar la cultura com a participació. Quan una persona dedica mesos a preparar una obra com la novena de Beethoven, deixa de ser només espectadora i passa a formar part activa del fet cultural. Aquest és probablement el valor més gran del projecte.
0: Acabem recordant que el concert de l'obertura Costa Brava de Brutons i la novena sinfonia de Beethoven, a càrrec de l'Associació Catalunya Canta i l'Orquestra Simfònica Catalana, tindrà lloc aquest diumenge a les 12 del migdia a l'Auditori.

La música de Beethoven ha format també avui part del programa i ens ha acompanyat fins ara, quan falten 2 minuts i mig per arribar a 6:45. Seguim endavant, repassant l'actualitat. I ens situem, per exemple, a l'Auditori, que acull diumenge el concert de fi de grau de composició de l'ESMUC, que inclourà també l'acte de lliurament del 24è Premi Internacional Joan Guinjoan al compositor xinès Yukun Zhang, que va ser guardonat per l'obra Clan Beneath, que també s'interpretarà. El concert començarà a les 7 de la tarda i estarà dirigit per Jordi Francesc. I una hora més tard, l'Auditori de Girona presenta l'únic concert a Catalunya del baríton Constantin Krimmel interpretant El viatge d'hivern de Schubert. Serà al claustre de Sant Daniel i l'acompanyarà al piano Amiel Bouchakevitz. 3 quarts d'hora abans, la musicòloga i pedagoga Laura Pallàs oferirà una xerrada prèvia per conèixer més detalls de l'obra. I el projecte Ocell fa parada a la sala Jamboree. Es tracta de l'únic concert a Catalunya de la gira de primavera que protagonitza aquesta proposta, integrada per Biel Harper, al piano, Álvaro Ocón, trompeta, Tabea Kain, contrabaix i Lucas Zibulski, a la bateria. Amb les composicions de Biel Harper, Ocell ofereix un repertori que combina rítmica, lirisme, textures properes al folclore i improvisació lliure. Com ja és habitual, a la sala barcelonina faran 2 passis, a les 7 i a 8:45. I Los Bamban visiten Barcelona dins del cicle Caprichos de Apolo. Serà el proper 3 de juliol en aquesta sala, emmarcat en una gira de la històrica banda cubana fundada pel baixista i compositor Juan Formell i guanyadora d'un premi Grammy. Amb una combinació de ritmes afrocubans i estils com el rock o el funk, Los Bamban també són coneguts per haver creat el songo, una innovadora fusió entre tradició i modernitat. Doncs ara, després d'aquest repàs, seguim endavant i entrem en l'univers creatiu de Julián Muro.

0: A la New School of Music, Julián Muro també va coincidir amb les components del Bergamot String Quartet, ara participants en el projecte que ens ocupa. Tot un luxe treballar amb elles, confessa el signant del disc, com també haver-ho fet amb la vibrafonista d'origen argentí, Pauline Roberts, que participa en el primer volum del disc en dos temes i en el segon volum en la seva totalitat. I si bé en un dels discos anteriors, titulat Dingungu, treballava amb una secció de vents i una base afrobeat i funk, el nou treball ha preferit les textures cambrístiques i recollir la petjada del folklore. Per posar exemples més concrets de l'entesa sonora entre Julián Muro i els músics de qui s'ha envoltat, cita el tema No se está solo.
1: Respecto al quinteto de cuerdas, por ejemplo, el tango, me acuerdo que para el tema No se está solo, que tiene momentos piazzolianos, les mandé técnicas específicas del tango, porque en el tango se desarrollaron técnicas muy específicas para los instrumentos de cuerda, que de hecho Piazzolla usa un montón, son difíciles de explicar, entonces les mandaba los cuadernillos con las técnicas y videos. Respecto a las rítmicas, bueno, conversar, mostrarles, trabajar y trabajar y trabajar, mostrar referencias y demás.
2: Cerramos.

0: Doncs d'aquesta manera hem entrat a l'univers de Julián Muro i ara entrem ja sí a la recta final del programa. Encara ens queda per presentar una protagonista, és la Big Mama Montse, ja la tenim a l'estudi. En uns instants la saludem.
1: Catalunya Música.

0: Sí.
1: Ara ja fa unes setmanes que tenim a les nostres mans un nou disc signat per Big Mama Montse, nom artístic, com molt sabeu, de la Montse Prat de Saba, al costat del grup que l'ha anat acompanyant en aquests últims temps, Captain's Brotherhood, i avui doncs hem aprofitat l'ocasió per tenir-la aquí a l'estudi. Montse, moltes gràcies per ser-hi.
2: A vosaltres, gràcies.
1: Doncs això, aquest disc que es diu Sense Confini, volum 1, vol dir que n'hi ha d'altres, no? Que és un projecte amb diversos capítols.
2: Exacte, és un projecte que deixa les portes obertes a futurs projectes similars o que tinguin aquest concepte de que no hi hagi una limitació, que hi hagi llibertat, tant per triar els estils com per triar les temàtiques i els idiomes, i que sigui així com una mica també molt basat en el ritme i amb els mateixos companys, evidentment.
1: Parles de llibertat d'estils, però tot sempre ho situem dins de l'òrbita del blues, això sí, no?
2: Sí, dins de l'òrbita del blues, però en aquest disc hi ha una mica de funk, hi ha una mica de New Orleans, hi ha una bossa nova, i així és una certa varietat que està intentant ampliar aquesta frontera del blues i donar-li uns nous aires, també, que tregui el nas cap a fora.
1: El disc comença amb un tema que es diu Soul Connections, sí. On ja hi ha força reivindicació, no?
2: Aquest és el primer tema, i sí, aquí hi ha una reivindicació, perquè em vaig inspirar en la lletra amb tota la problemàtica que hi havia fins fa... Bueno, encara existeix amb la immigració als Estats Units. Sobretot Soul Connections vol dir la resposta de la gent que es va manifestar, que anaven doncs, a favor de la solidaritat i d'ajudar-se, no? I no hi veien un problema en això, sinó que veien doncs, que s'havia d'anar junts per reivindicar que tothom pogués viure en pau i desenvolupar-se, perquè tothom busquem poder viure el millor possible, no? I al final, i a la fi, doncs, aquesta cançó parla d'això i d'aquesta força que pot generar la gent quan s'ajunta. Soul Connections.
1: La gent i la música, no? De fet, el blues ja va néixer amb molt d'element o reivindicació, també, no? D'una part d'aquesta població afroamericana, no? I un segle, no un segle, un segle i més després,
2: seguim
1: tenint les mateixes necessitats, no?
2: Sí, no estem en aquella època, per sort, però sempre hi ha coses que voldries millorar i llibertats que s'han d'exigir, no? I avui en dia encara estem amb aquest... O sigui, encara ho veiem més clar, no? Perquè sembla que tirem enrere en alguns aspectes, i llavors doncs val la pena tenir veu i poder reivindicar el que tu creus, les teves idees.
1: Doncs hem parlat del primer tema d'aquest disc amb Captain's Brotherhood, Sense Confine, volum 1, vol dir que no hi ha límits, no? Ja ho has explicat una mica. Són en total 6, en aquest capítol, 6 temes, tots porten la teva signatura. Crec que té sentit aquesta pregunta de si la teva manera de compondre o de, com ho diríem, de copsar les idees i transformar-les en peces o en cançons segueixen la mateixa. No sé si tens un mètode de treball que sempre segueixes o...
2: No, cada cop vaig provant mètodes diferents. En aquest moment m'agrada començar a vegades pel títol i llavors desenvolupar-ho en forma d'una lletra, i en aquest cas doncs, també m'ajuda bastant per l'acompanyament dels músics, que llavors m'acaben d'ajudar a polir la cançó, a fer els arranjaments. Captain's Brotherhood, amb el Lorenzo Spinozzi a la guitarra i el Nan Friedman al baix, i després ja ho portem al resto del grup. I anem... Primer és això, aquest mètode, però les idees... Abans, doncs, potser agafava una llibreta i anava apuntant, cada vegada ha estat diferent la gestació, i a més cada cançó és diferent. A lo millor n'hi ha alguna que m'ha sortit de dalt a baix, una altra m'ha costat més, he anat esborrant versos o frases i les he anat reescrivint així. No tinc un mètode concret. Però sí que m'agrada que tinguin una musicalitat rítmica, que tinguin pulsació. O sigui, que la lletra bategui amb la música. Això sí que ho busco. I això sí que és comú en tota la meva etapa.

0: Seguim la nostra conversa amb la Big Mama Montse. A propòsit d'aquest disc amb els Captain's Brotherhood, Sense Confine, volum 1, ens ha agradat això que has dit, m'agrada que la cançó batelli, no?, amb la música, és a dir, que tot camini, no?, al final.
1: Exacte, sí. Això sí que és una de les característiques del blues, que tingui feeling i que tingui aquest batec, i també del jazz, però pas que tenen una estètica. I aquí, doncs, he volgut provar amb unes estètiques diferents, doncs, no sé, per exemple, sobretot això, que tinguin aquest groove que diem que funcionin, que et feguin moure els peus. I això, el bateria que tenim, el Salva, i el Salva Suau, i l'Hernán Freeman al baix, ho tenen molt clar, fan bategar molt bé el grup, i estic molt contenta.
2: I per tant, Montse, tot això de que bategui és compatible amb qualsevol contingut emocional? Estic pensant, perquè ens podem imaginar una cançó de protesta i encaixa amb un tema molt optimista, també. Pot haver-hi algun tema més íntim que potser no et demani tant aquest batec?
1: Sempre hi ha el batec en el sotabosc, diguem, en el rerefons. Hi ha aquest batec que és el que dona la respiració, també pot, evidentment el blues és sentiment, i hi ha molta, també, diguem, hi ha molta varietat de sentiments que s'expressen amb el blues, molt lligats, doncs, amb com un se sent respecte als tractes, als efectes, oi? I llavors, i dir-ho amb aquest... A vegades sense córrer. El fet de pulsar vol dir no córrer, i anar, que la cançó vagi relaxada, que funcioni, i no haguem de precipitar-nos, la puguem gaudir en calma.
2: És a dir, que hi ha molts batecs diferents, no necessàriament...
1: Exacte, sí.
2: Ha de ser ràpid o rítmic.
1: Sí, perquè el batec és com... Seria com la bueno, és la pulsació, en diem, no? Una pulsació que tira enrere.
0: Uh-huh. I aquesta pulsació, fins a quin punt té a veure amb la llengua amb la que cantes? Perquè aquí veiem anglès, català i castellà, també, no?
1: Sí, he composat en català i buscant precisament això, aquesta pulsació rítmica de l'idioma anglès, però anglès del blues, uh-huh, que tampoc és el mateix que el mateix, per exemple, no és el mateix com canten a Nova Orleans o a Chicago, que en altres llocs, ni tampoc és el mateix com canten els negres, no? Llavors, amb el català, que no, en aquest disc no n'hi ha cap de cançó, però sí que jo tinc molta feina feta de fa temps, i si buscava això, les síl·labes, a lo millor, si en català no tenia el pes allà, doncs jugava una mica i el canviava o buscava. Ha estat una feinada, fer-ho, jugar amb aquest aspecte, però també l'he gaudit, perquè és un repte, no? Llavors, si no, em tenia la sensació que no funcionava. I llavors, així com també en el blues s'expressen les coses a vegades d'una manera molt poètica, però molt senzilla, a lo millor en català l'he tingut que fer una mica més... bueno, que tingui una... que sigui bonic a nivell poètic, no? Perquè ens entri bé per l'orella, també.
2: I una curiositat, aquests matisos en l'anglès, tu creus que els oients aquí el percebem, per molt que sapiguem anglès, que és un idioma bastant comú, tu creus que els percebem o t'estava referint més aviat a...
1: Són molt de l'estil del blues. Potser a vegades costa de percebre'l si no estàs en l'estil. Jo crec, ara sí, també t'agrada el jazz, doncs potser ja ho entens més, ho copses més, no? Però sí que és veritat que hi ha molts matisos que són d'escoltar-ho amb una orella de blues.
0: Hem de recordar que això no ho hem dit al principi, que demà passat presenteu a Manresa, al Cursal, doncs aquest repertori, i això serà el principi d'una gira, imaginem que llarga, no?
1: Tenim una gira molt maca d'uns concerts que esperem que encara han sortit més, però serà l'arrencada de la barreja de la presentació del disc que teníem, l'Smile i el Sense Confine. Diem gira Smile en Sense Confine, i fem temes dels dos discos, algun altre tema meu també, que no està en cap d'aquests dos discs, i molt ben acompanyada per el que seria el quintet. Som un quintet en aquest disc i, a més, al Cursal portem la Javiera Consuelo a la percussió. És una molt bona percussionista, i l'Alberto Burguez, que me l'he deixat al piano.
0: Exacte, no ha de dir, Faltava un element del quintet. Tot això serà el Cursal, i després...
1: Després també obrim, per exemple, el cicle del jazz a la fresca de la Nova Jazz Cava de Terrassa. Uh-huh. Tocarem el Festival de Jazz d'Empúria Brava. Tocarem a les Festes de Gràcia a la plaça de les Dones del 36. Bueno, tocarem també a final d'any al Festival de Cambrils, i anem al Festival de Blues d'Aracena, també a l'agost, que farà molta calor, allà és on hi ha bon pernil, allà.
0: Encara més, Encara més calor.
1: Ai, ai, ai.
0: Anem una mica enrere, per recordar una mica, per fer una mica de perfil de la teva relació, no?, amb aquest grup de Captain's Brotherhood. Uh-huh. De quina manera vas, o quan, vas tenir clar que amb aquest grup ens entenem?
1: Vam començar fa 3 anys, fa uns 3 anys, amb el baixista i amb la guitarra, amb el Hernán Friedman i amb el Lorenzo Spinozzi. Jo primer havia tingut un duo, encara una mica abans, amb el Hernán Friedman, que li diuen The Captain, el capità, li diuen a Argentina, uh-huh. I li deien, vaja, i llavors ell ja em va presentar Lorenzo, que ells dos tenien aquest projecte que es deia Captain's Brotherhood, i vam fer durant un temps uns concerts a trio per celebrar els meus 35 anys com a Big Mama Montse. Vam fer també una bona colla de concerts molt macos, però després un dia que vam estar tocant pels amics de Tarragona, els músics de Tarragona, l'Associació de Músics de Tarragona, uh-huh. que celebraven 25 anys, vam tocar allà al Camp de Mar, que és un lloc enorme, i vam donar-nos compte que necessitàvem més gent al grup, que necessitava aquell batec que dèiem que no s'escoltava prou. I aquí doncs va ser quan vam anar començant primer el Salva Suau a la bateria, i llavors l'Alberto Burguez, que toca blues també, ell té els seus projectes, i després vam ampliar, quan vam gravar el disc Smile, que va ser l'any passat, doncs vam cridar a la Javiera Consuelo, que és una percussionista que

0: Mentre sentim algunes de les peces d'aquest disc recent de la Big Mama, Montse, amb Captain's Brotherhood, encara tenim uns minuts per parlar amb tu, Montse. Parlar potser d'altres projectes, que sempre està bé recordar-ho, com per exemple la teva implicació en el que és la divulgació del món del blues o la teva implicació en la, vaja, en la Societat de Blues de Barcelona, per exemple, no? És una feina que no... que tampoc té fi, no?, com el vostre disc.
1: Sí, sí que ha tingut fi, perquè jo he estat implicada en la Societat de Blues de Barcelona i ara hi ha una nova presidenta, des de ja fa 2 anys, la Roser Blues, i que, bueno, una nova junta que ho fan molt bé. I llavors jo sí que estic, segueixo estant implicada en la divulgació del blues, amb els meus concerts i això, o xerrades, o el que sigui, però sobretot també amb la meva amiga, la Sister Marion, pianista, gran pianista de blues, i que és una... Bueno, que l'any que ve celebrarem 15 anys d'estar tocant juntes, i també tenim ja aquest any un... Bueno, ara al juny també tenim un concert al Museu Europeu d'Art Modern, al MEAM, i ara el juny, ara no recordo ben bé la data, un divendres, i llavors...
0: Sí, són aquests Friday Blues, no?
1: Friday Blues, sí, anem a Mataró, toquem també el Festival de Blues de Vigo, o sigui que anem tenint una arrencada ja per aquests 15 anys que vindran l'any que ve, que esperem que puguem celebrar amb molta força i commemorant també la divulgació de les dones del blues, d'aquestes dones creatives que van tenir, van ser empresàries, tenien els seus projectes i les volem, doncs, donar a conèixer amb els nostres concerts. Els anirem posant noms i cançons.
0: Això juntament amb la feina que fas o feu a les escoles, no? També porteu la història del blues. No sé si això encara segueix.
1: El que passa és que jo ara fa 2 anys també, quan vaig deixar la presidència de la Societat de Blues, va ser perquè m'han nomenat vicepresidenta de la Societat d'Artistes Intèrprets o Executants, la IE.
0: Doncs és, llavors, des d'aquí l'enhorabona, també.
1: Ja tinc molta feina, i llavors en aquest moment hi ha el del Joan Pau Comelles, que fèiem el blues a l'escola, ho vam aturar, perquè ja havíem fet... havíem intentat enverinar, diem, en bones paraules, del blues els nens i nenes amb els nostres espectacles a les escoles, amb més de 40.000 nens i nenes de tot Catalunya.
0: Es
1: diu de pressa, no? I jo penso que ara ja han d'anar creixent. Tot i que el Joan Pau segueix fent l'espectacle amb el Tofol Martínez i bueno, tenen un nou projecte. I van seguint, perquè això s'ha d'anar seguint, eh?
0: I tant, tot i que jo crec que el blues té bona salut, ara mateix, no? Almenys a casa nostra.
1: Sí, hi ha molt bons músics, el que falten són sales on tocar.
0: Sempre arribem al mateix.
1: Sí, i d'aquí, no només els de blues, sinó els de blues, els de jazz, els de rock, tots els de clàssica, tots els músics necessitem més suport a les sales, i que les sales, en lloc de llogar les sales, doncs poguessin tenir unes ajudes i poguessin contractar els músics. Penso que potser seria la solució que des de l'administració pública ho fessin. No m'ho he inventat jo, ja ho ha dit altra gent abans, però potser que podíem reflexionar, eh? Almenys hi ha moltes sales que tenen una pressió i una inseguretat jurídica, que el més fàcil és tancar o llogar la sala, perquè sigui la responsabilitat compartida amb els músics, perquè amb els músics no poden suportar una inversió d'aquest tipus, de llogar una sala a cada bolo que fan. I per això, bueno, busquem solucions, eh?
0: Doncs recollim aquesta reflexió i reivindicació també, i ho hem fet amb la Big Mama Montse, la Montse Prat de Saba. Que vagi molt bé aquest primer concert i tots els que venen.

0: Assaig general.
1: Doncs amb aquesta conversa amb la Big Mama Montse arribem al final del programa d'aquest divendres. Abans de desitjar-vos un cap de setmana, recordem algunes de les coses de les quals parlarem dilluns. Per exemple, presentarem els concerts d'una nova edició de Clàssica a la platja, tot un clàssic valgui la redundància de l'estiu a Barcelona, que arribarà els dies 8 i 9 de juliol. També parlarem de música als micropobles catalans, perquè recollirem les impressions per part de la direcció artística i d'un músic protagonista del festival Itinera, que ja ha fet públiques les propostes que actuaran els petits pobles de Catalunya en la nova edició d'aquest cicle des del juny i fins ben entrada la tardor. Doncs fins aquí el programa d'avui, aquest assaig general en el qual us hem acompanyat, com sempre, Oriol Pinart, Olga Cardús, Albert Torrents i Marta Lanau. Moment de desitjar-vos de nou molt bon cap de setmana i fins dilluns.

0: Anys i anys.
1: Ho veus?
2: Okay.
1: L'anys i anys. Això és molt nostre.
2: Molt.
1: Tant nostre com dir...
3: Posarem llum?
4: A la foscor.
3: O com dir...
1: Aventureres, aventurers.
2: Ens hi apuntem o què?
1: Què dius?
2: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
6: Xxt, silenci.
2: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
1: O el Catalunya Ràdio.
7: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
1: Molt nostre.

0: On vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Com ho fas perquè la música segueixi sonant? Com ho fas perquè duri? Com evites que la cançó s'esvaeixi? La lletra la varen escriure Alan i Marilyn Berman i la música Michel Legrand. Per una pel·lícula del 82, Best Friends. Canten Tony Bennett i Aretha Franklin. Comença el gran tour. Benvinguts.

0: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
1: I el següent trajecte el farem ara amb aquesta música, que ens portarà al festival de l'any 1932 de la Societat Internacional per la Música Contemporània. Es va celebrar a València. I allà va ser on aquest compositor, Castelnuovo Tedesco, va conèixer per primera vegada el guitarrista Andrés Segovia. Doncs bé, d'aquella trobada, el compositor italià començaria a escriure per a guitarra. En total escriuria al llarg de la seva vida un centenar de composicions per a aquest instrument, cosa que li va valdre la reputació d'un dels principals compositors per a guitarra del segle XX. El compositor es deia Mario Castelnuovo Tedesco i havia nascut a Florència l'any 1895. Recordem que va morir a Beverly Hills a l'edat de 72 anys.

Doncs estàvem sentint música de Mario Castelnuovo Tedesco. Estàvem sentint l'Allegretto, del seu concert número 1 per a guitarra en re major. I què han sentit a la versió de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya de la Filharmonia Jove Orquestra Nacional de Catalunya, sota la batuta de Manel Valdivieso. El guitarrista era Ali Arango.

I aquesta música ens permet ara endinsar-nos en el món del compositor i teòric musical austríac Johann Joseph Fuchs. Es tracta de la seva Font de la Salut i que sentim en la veu del contratenor Jaco Joseph Orlinsky.

Era el contratenor Jakub Józef Orlinski, acompanyat del conjunt instrumental Pomodoro, que dirigia Francesco Corti, interpretant Non t'amo per il ciel, una de les àries de la Font de la Salut del compositor austríac Johann Joseph Fuchs.

Aquest compositor havia nascut a l'imperi austro-hongarès l'any 1831. Va ser compositor, director d'orquestra, professor, però pel damunt de tot està considerat com un dels violinistes més influents de tots els temps. Mireu si va ser així que algun dels compositors contemporanis seus, amics seus, li varen escriure per a ell concerts per a violí, pensant en ell. Robert Schumann, Johannes Brahms, Max Bruch, Antonín Dvořák. I com us deia, ell també va ser compositor, tot i que les seves obres no són tan conegudes com aquests compositors que us acabo de dir. Va tenir un catàleg curt, però important perquè se'l tingui en compte. Entre aquest catàleg hi ha 3 concerts per a violí, música de cambra i també, que és aquí on vull anar a parar, 2 obertures basades en obres de Shakespeare, Enric IV i Hamlet. És aquesta, l'obertura Hamlet del compositor Joseph Joachim.

0: Doncs estàvem sentint música de Joseph Joachim. Era la seva obertura Hamlet, l'opus 4 del compositor, del violinista, del director d'orquestra i pedagog austro-hongarès. Ho hem sentit a la versió de l'Orquestra Filarmònica de Maastricht.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.

I amb aquesta música que estem sentint de fons, el que us proposo és que fem la parada. Avui és divendres, és el dia que m'agrada que anem al Club de Lectura del Gran Tor. Doncs bé, avui ho fem amb un autor que tenia 39 anys quan es va retirar a la biblioteca del seu castell per començar una obra que ja no deixaria fins a la seva mort i que iniciava, de més, un nou gènere literari. Era l'assaig. I ell era Michel de Montaigne. El llibre, d'on són els seus assaigs? Una obra que Michel de Montaigne va començar a escriure des del 1572 fins a la seva mort, 20 anys després. Fill de l'humanisme i de l'afany cultural i artístic del Renaixement, ell creia que el saber havia de permetre l'aprenentatge per viure i morir serenament. Mireu, els llibres primer i segon d'aquests assaigs es van publicar per primer cop a Bordeus l'any 1580, als quals s'hi van afegir una tercera edició. Aquesta era parisenca, 8 anys després. I els següents, l'autor va continuar escrivint textos, també per aquests assaigs, amb un treball que ja no veuria la llum fins a una edició pòstuma, que seria l'any 95. Bé, en total es tracta d'aquest títol d'una col·lecció de 107 assaigs, amb una obra que va esdevenir pionera i que va donar nom, com us deia, al gènere assagístic, i que versa sobre temes variats des d'un punt de vista subjectiu i personal, sense seguir un ordre preestablert. És més, aquests assaigs estan escrits de manera aparentment desordenada, que va canviant contínuament de tema i passa d'una idea a una altra, això en imitació del mateix pensament humà, i això fa... el llibre li dona un to de conversa. I aquest estil, doncs, pot tenir origen en la manera que mateix Montaigne va escriure els assaigs, dictant els seus pensaments en veu alta a un secretari. Sembla ser que n'hi van haver tres. Però l'autor el que fa és presentar voluntàriament aquesta forma, perquè prefereix una organització didàctica que no una prosa embullada, una filigrana poètica. Ell mateix exposa en el seu prefaci: si hagués estat la meva intenció de cercar el favor de la gent, m'hauria embellit amb guarniments prestats. Però el meu desig aquí és ser vist tal com sóc, en la forma més genuïna, fàcil i simple, sense estudis ni artificis, ja que és a mi mateix que em represento. Els meus defectes han de ser vistos aquí com ho serien en la vida real. Bé, i si algú es pregunta, i els temes? Doncs els temes tracta una gran varietat, sense estructura, com us deia, predefinida. Ell passa de tractar caníbals als mandats divins, a les olors, a les oracions, i també, entre moltes altres, fa punts breus de lectura, mentre que d'altres són elaborades disquisicions filosòfiques d'inspiració estoica, com, per exemple, per què filosofar és aprendre a morir. Bé, anem ja al fragment que he escollit de tot aquest assaig. Imagineu-vos, doncs, clar, és que haguessis triat, perquè tot és or, què us he de dir. Però he escollit un capítol que parla de la vanitat. Sobre la vanitat, el capítol 9 d'aquest llibre tercer. Per cert, una cosa que no he dit, molt important, que la traducció l'ha dut a terme, la traducció íntegra d'aquests assaigs, doncs la va dur a terme Vicent Alonso. I Catalina, ell és nascut a Godella l'any 1948, és poeta, traductor i crític literari valencià. Bé, dit això, que em sembla que és molt important, com bé sabeu vosaltres, el traductor de l'obra, doncs passo a llegir-vos aquest fragment, que és del capítol sobre la vanitat, i diu així: hauria d'haver-hi alguna coerció de les lleis contra els escriptors ineptes i inútils, com n'hi ha contra els vagamunts i els descafarats. Allunyarien de les mans del nostre poble a mi i altres 100. No és broma. Embrutar paper sembla que és un símptoma d'un segle desajustat. Quan hem escrit tant, sinó des de que vivim en aquest desordre? Quan ho feren els romans, sinó després de la seua ruïna? A més del fet que el refinament dels esperits no comporta la sensatesa en una societat, aquesta ocupació ociosa naix del fet que cadascú només es pren molt flexiblement el deure de la seva professió i se'n desvia. La corrupció del segle es produeix per la contribució particular de cadascú de nosaltres. Alguns hi aporten la traïció, d'altres la injustícia, la irreligió, la tirania, la cobejança, la crueltat, segons qui siguin més poderosos, els més febles, entre els quals em trobe, hi aporten la imbecilitat, la vanitat, l'ociositat. Em consola que seré un dels darrers a qui caldrà posar la mà damunt.
Michel de Montaigne. Es tracta d'un fragment del llibre tercer dels seus assaigs. I de fons, quina música escollir com a banda sonora? Doncs mireu, durant el Renaixement francès, en una època de gran esplendor cultural, la música que s'escoltava o que era popular durant la vida d'aquest escriptor era molt diferent de la música barroca que arribaria després. Els instruments habituals en aquell moment eren el llaüt, la viola de gamba, la flauta de bec, la xirimia, el clavicordi, els primers clavecins i després altres instruments més populars. Bé, però una música que ens transporta directament al seu món és el de Jeanne-Cant. Clément Jeanne-Cant, famós per les seves cançons polifòniques que imitaven sons de la natura, que imitaven batalles, que imitaven sentiments. I quina música ha escollit? Doncs ha escollit l'amor, la mort i la vida. I que interpreta l'ensemble polifònic de França sota la batuta de Charles Rabier.

qui l'escolta. Sí, és un pensament de Michel de Montaigne i sovint la faig servir quan parlo de la ràdio, que dic que la ràdio és meitat nostra, dels que treballem aquí, i meitat vostra, dels que l'escolteu. I aquí també, doncs, és aquesta idea d'aquest pensament a través de la veu, que ja no ens pertany del tot i que passa a ser part també del destinatari del nostre missatge. I també la importància de les paraules, que no només estan en allò que diem, sinó també en allò que callem. No trenquis el silenci si no és per millorar-lo, deia Ludwig van Beethoven. I és veritat que d'aquí la importància de mesurar el que expressem, com ho fem, en quin context, i en el cas de nosaltres, els que treballem a la ràdio, qui és, a qui va dirigida la paraula i en aquí. I en aquest cas també hem de ser molt pulcres i fer-ho amb tota la veritat pel davant, perquè amb la paraula també pots saber perfectament quin és l'estat d'ànim de la persona que us està parlant i fins i tot us diré que pots saber com és la persona que us està parlant. I de fons, doncs, de fons, mireu, cançó sense paraules, així ja no hi ha problemes. És la número 2 de l'Opus 40 del compositor finlandès Jan Sibelius, interpretada pel duet de guitarres danès. I, estimats i estimades, ho deixem aquí, amb una història més de la història, i tornem dilluns, com sempre, a la sintonia de Catalunya Música, al Gran Tor. Us ha fet companyia Victòria Palma. Adéu-siau.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit.

0: 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Estocolm i entrar al Bert Waldhallen per sentir un dels concerts de temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca. Un concert del setembre del 2024 dirigit en aquella ocasió pel japonès Kazuki Yamada, que és el nou titular a partir del 2026-27 de l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín. Aquest japonès nascut l'any 1979, avui el sentirem dirigint la Simfònica de la Ràdio Sueca, que començarà el concert amb la Nit transfigurada d'Arnold Schönberg, continuarà amb el tercer concert per a violí i orquestra de Mozart amb el jove violinista suec Daniel Losakovic i finalment el concert s'acabarà amb les imatges de Claude Debussy. Música esplèndida, ja ho veieu a partir d'ara, des d'aquesta gravació de la Ràdio Sueca que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert comença amb una obra que Schönberg va escriure l'any 1899, una obra original per a sextet de corda, de la qual hi ha una versió per a orquestra de Schönberg mateix de l'any 1917. La va revisar més tard, l'any 1943, i aquesta és la versió que sentirem ara. De l'obra titulada Nit transfigurada, una obra de cambra escrita com un poema simfònic a partir d'un poema de Richard Demel, que és un escriptor que va morir l'any 1920 a causa de les ferides de la Primera Guerra Mundial. Ara us hi deixem amb Schönberg i amb Demel, perquè la música us suggereixi el que és l'argument textual des del qual partix aquesta obra, l'Opus 4 de Schönberg, que ara hi interpreta l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca sota la direcció de Kazuki Yamada.

Una obra fantàstica d'Arnold Schönberg, una obra original per a sextet de corda, La nit transfigurada, l'opus 4, que Schönberg mateix va convertir en una obra per a orquestra l'any 1917. N'hem sentit la revisió de l'any 1943 en versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca sota la direcció del japonès Kazuki Yamada. Han començat el concert amb aquesta obra que s'inspira en un poema de Richard Demel. És un escriptor alemany del tombant del 19 cap al 20. I el poema parla d'una dona que li diu al seu amant que el fill que espera és d'un altre home, i l'home ho accepta i li diu que estimarà aquest fill com si fos seu. A partir d'aquí, Arnold Schönberg va compondre aquesta obra, aquesta mitja hora de música amb què hem començat el concert d'avui, que ara se'n va cap a conèixer el solista del concert. És el violinista Daniel Losakovich, nascut a Estocolm l'any 2001. Va començar a tocar el violí als 7 anys i als 9 ja debuta ahir com a solista amb els Virtuosos de Moscou. Losakovich, als 15 anys, va signar un contracte en exclusiva per gravar amb Deutsche Grammophon. I ara, no gaires anys després, el sentirem des del Berwaldhallen d'Estocolm interpretant el concert per a violí i orquestra número 3 en sol major, Köchel 216 de Mozart. Ens n'anem cap al ple segle XVIII amb Mozart, la Simfònica de la Ràdio Sueca, Daniel Losakovich i la direcció de Kazuki Yamada. La gravació ho és de la Ràdio Sueca, del setembre del 2024.

Ja ho heu sentit, el públic suec del Verwaldhallen d'Estocolm entusiasmat amb l'actuació del violinista suec joveníssim, nascut a Estocolm l'any 2001, Daniel Losakovich. Ell és qui acaba d'interpretar el concert per a violí i orquestra número 3 en sol major Köchel 216 de Wolfgang Amadeus Mozart, un concert de quan Mozart tenia 19 anys, un concert d'aquell 1775 en què va fer els seus 5 concerts per a violí. Hem sentit el tercer, Daniel Losakovich, que grava en exclusiva per Deutsche Grammophon, l'ha interpretat amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca sota la direcció del japonès Kazuki Yamada. Serà el nou titular

A partir de la temporada 26-27 de la Simfònica Alemanya de Berlín. És nascut l'any 1979 i actualment Kazuki Yamada és el titular de la Simfònica de Birmingham des del 2023. I avui dirigeix l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca des d'aquest concert. Encara hi hem sentit la part central destinada a conèixer el solista Daniel Losakovic, a qui hem d'imaginar desapareixent de la del Per Waldhallen d'Estocolm per deixar altre cop l'orquestra tota sola, perquè pugui interpretar el tríptic Imatges de Claude Debussy, música de l'inici del segle XX, música d'entre el 1906 i el 1913, música que interpreta l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca sota la direcció de Kazuki Yamada, en aquest ordre: Rondes de Primavera, Gigues i Ibèria. Imatges de Claude Debussy.

0: Els aplaudiments al Albert Waldhallen d'Estocolm van durar bastant més del que han deixat que sonin aquí a Catalunya Música des d'aquesta gravació de la ràdio sueca que us oferim avui i des d'on ara hem sentit el tríptic Imatges de Claude Debussy, en aquest cas Rondes de Primavera, Gigues i Ibèria en versió de l'Orquestra Simfònica de la ràdio sueca sota la direcció del japonès Kazuki Yamada. Han acabat el concert amb aquesta obra d'entre el 1906 i el 1913 de Claude Debussy, en un concert que havia començat amb la magnífica Nit transfigurada, l'opus 4 d'Arnold Schoenberg, que n'hem sentit la versió d'orquestra revisada per Schoenberg mateix l'any 1943, i en la part central del concert hem sentit el joveníssim violinista suec nascut el 2001, Daniel Losakovich, que ha interpretat el tercer concert per a violí i orquestra en sol major, el Köchel 216 de Wolfgang Amadeus Mozart. Aquest ha estat el contingut del concert d'avui, el que es va fer al Albert Waldhallen d'Estocolm el setembre del 2024, el que va gravar la ràdio sueca i que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert Johannes Brahms i el cant del destí Opus 54, que ara hi interpreta el cor Monteverdi amb l'orquestra revolucionària i romàntica dirigida per John Eliot Gardiner.

0: Aquest era el cant del destí opus 54 de Johannes Brahms en versió del cor Monteverdi i de l'orquestra revolucionària i romàntica sota la direcció de John Elliott Gardiner.
1: Catalunya Música. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
2: Des del Festival de Primavera de Praga, La Damnation de Faust, d'Hector Berlioz, obra mestra del repertori romàntic francès. A mig camí entre el poema sinfònic i l'espectacle operístic és la recreació molt lliure que va fer Berlioz del Faust de Goethe. Amb el tenor Paul Appleby, la mezzosoprano Stepanka Puchalkova i el baix Alexander Vinogradov.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
1: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música. 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
2: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
1: Modernisme, artesania i espiritualitat.
2: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
1: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.

0: Fins aquí, música sense paraules.
1: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de dimarts, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.

0: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
1: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
0: I aquesta setmana...
1: La música del cinema històric.
0: El violí vermell. Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
2: Bona nit. Una banda del saxofonista Caleb Wheeler Curtis per començar la sessió. El sextet Ritual, amb el qual acaba de publicar nou àlbum. Benvinguts. Benvinguts.

Black Box Extraction del treball Ritual del saxofonista Caleb Wheeler Curtis, envoltat de cinc músics, el també saxofonista Harry Bass, el tenor, el pianista Orin Evans, el guitarrista Emmanuel Michael, el baixista Vicente Archer i el bateria Michael Servin. Wheeler Curtis, que canvia ara el saxo pel soprano per tocar The End of Power.

Doncs Caleb Wheeler-Curtis proposava aquest The End of Power en quartet amb Emmanuel Michael a la guitarra, el baixista era Vicente Archer i el bateria Michael Serin, tema d'aquest nou àlbum del músic del treball Ritual. La superposició de veus de saxos és una pràctica que Caleb Wheeler-Curtis ha utilitzat a gravacions com aquesta altra.

Doncs Kali Wheeler-Curtis jugant amb aquesta sobregravació de veus de saxo en trio amb Sean Conley al baix i Michael Serin a la bateria. El projecte The True Story of Burns and the Invention of the Battery del 2024 és el treball en el qual hi trobem aquests jocs.

Caleb Wheeler Curtis sobregravant no només les veus de saxo, sinó també la de trompeta a The First Question, la primera pregunta, amb aquest trio sense instrument harmònic amb el baixista Sean Conley i el bateria Michael Serin.

Havíem tornat ara al treball Ritual, aquest nou àlbum de Caleb Wheeler Curtis, una composició tímbrica gairebé cambrística era aquest pont, amb Hearst Pass tocant i ara la flauta. Emmanuel Michael seguia la guitarra, Vicente Archer al contrabaix, Michael Serin a la bateria, completant la banda al costat del pianista Orrin Evans, un habitual dels treballs de Caleb Wheeler Curtis.

Heatmap és un altre dels temes de Caleb Wheeler Curtis. Aquest concretament posa nom al treball que va publicar el 2022 en quartet amb Orin Evans, Eric Brevis i Gerald Cleaver.

Un altre original de Caleb Wheeler Curtis, Tossed Aside, en quartet amb Barry Nevans al piano, Eric Revis al contrabaix, Gerald Cleaver a la bateria.

Aquest trio col·laboratiu és Ember, una banda que integren Caleb Wheeler Curtis, Noah Garbedian i Vinny Sperazza. El treball No One Is Anyone és el que conté aquest tema. Justament el tema central és el que sentíem, un àlbum per al qual en alguns temes hi convidaven també el pianista Orin Evans.

L'Embo Trio, aquesta banda col·laborativa de Cali Buller Curtis amb el baixista Noah Garabedian i el bateria Vinny Sperazza, amb un convidat, el pianista Orin Evans, per tocar la balada Piece of Deoxygenated Sleep. I marxarem amb Cali Buller Curtis en duet amb un altre pianista, amb Laurent Nicot, tocant el C minor Brooklyn, aquest Brooklyn en do menor. Fins demà. Bona nit.

0: Via Jazz. Una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllan.
2: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
1: So de cobla, la cobla tal com sona. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
3: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot. Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

L'obra que us proposem de sentir tot seguit a la programació de Catalunya Música és la Rapsòdia per a saxo i orquestra de Claude Debussy, una obra que va orquestrar un dels deixebles de Debussy, Jean-Roger Ducasse. Alexandre Doisy és el saxofonista solista que interpreta la versió d'aquesta rapsòdia que ara sentirem. L'acompanya l'Orquestra Nacional de Lió, dirigida per Jun Mackel.

Aquesta que sentíem és la rapsòdia per a saxo i orquestra de Claude Debussy, acabada i orquestrada pel seu deixeble Jean-Roger Ducasse. Alexandre Doisy al saxo i l'Orquestra Nacional de Lió, amb Yun Mackel al capdavant, n'oferien aquesta interpretació.

0: Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir el quartet de corda número 15, opus 132, de Ludwig van Beethoven, interpretat pel quartet Emerson.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música sentirem tot seguit la sonata per a violoncel i piano en do major, opus 119 de Sergei Prokófiev. Aquesta versió és la que interpreten Hanna Chang al violoncel i Antonio Pappano al piano.

0: Interpretada pel violoncel·lista Hannah Chang i pel pianista Antonio Pappano, sentíem la sonata per a violoncel i piano en do major, que és l'opus 119 de Sergei Prokofiev.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Tot seguit ens acompanya la missa en do menor, Kehel 427, de Wolfgang Amadeus Mozart. La sentirem interpretada per la soprano Sandrine Pio i en Lise Solit, el tenor Paul Agnew i el baix Frederic Caton, amb el cor de cambra Centus i l'orquestra filarmònica de cambra que dirigeix Emmanuel Cribin.